0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que sol intento decir, por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Bla, bla, bla, bla, te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Well done.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 602 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 8 i 9 d'agost del 2026. Programa que us acompanya amb les millors sardanes, les peces més emblemàtiques i amb novetats que mantenen viva la nostra dansa. La sardana no només és música, és sentiment i identitat. És la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. Arrenquem el programa d'avui amb la sardana del compositor de Vilamacolum, en Carles Mauné i Alai. Porta per títol Ja t'ho diré, l'interpretació

de Carles Mauné i Alai, la Cobla Mediterrània ens ha interpretat Ja t'ho diré. De Figueres, la Dolors Roure, en Josep Font i tota la família feliciten a la seva neta, la Lídia Font, que el dilluns dia 3 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Lídia. Han escollit la sardana del compositor Francesc Mas i Ros, que porta per títol Noies de l'Arbós. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Acaben d'escoltar Noies de l'Arbós, de Francesc Mas i Ros. L'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del compositor Enric Aguilar i Mates és la propera. Joc de notes, el seu títol. Està interpretada per la cobla Sant Jordi. El nostre director, Antoni Guerrero, i tota la família, i tots els companys i companyes de la ràdio, felicitem a la seva esposa, la Dolors Noguer, que el dimarts dia 4 fou el seu aniversari. Per molts anys, Dolors.

Cobla Sant Jordi ens acaba d'interpretar Joc de Notes. És de l'Enric Aguilar i Mates. De Castelló d'Empúries, l'Andreu Serrat i tota la família i tots els amics de les sardanes felicitem a la seva esposa, la Montserrat Marçal, que també ella el dimarts dia 4 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Montse. La sardana escollida és la del compositor de Cadaqués, en Joan Puig i Fornis, que us va escriure a tu i a la Jana, amb el títol L'àvia Montserrat i la Jana. Ens la interpreta la cobla La Vila de la Jonquera.

De Joan Puig i Fornis, la Cobla Vila de la Jonquera ens acaba d'interpretar l'àvia Montserrat i la Jana. Del figuerenc Jaume Cristau i Brunet escoltarem Ànima d'artista. Està interpretada per la principal de la Bisbal. Amb ella felicitem en Josep Antoni Tudela de Figueres, que el dimarts dia 4 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys.

Ànima d'artista, de Jaume Cristau i Brunet, l'ha interpretat la principal de la Bisbal. De l'avi Xaixo escoltarem Joveneta, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. La Maria Lluïsa Claparols i tota la família la dediquen a la seva neta, la Jana Gironella, per a felicitar-la, que també ella el dimarts dia 4 fou el seu aniversari. Per molts anys, Jana.

0: interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, acaben d'escoltar Joveneta. És de Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Des de Berga, els avis Maria Dolors Oriols i Joan Parera feliciten en el seu net de Sabadell, en Guillem Rius i Parera, que el dimecres dia 5 va celebrar la seva majoria d'edat. Per molts anys, Guillem. Han escollit la sardana de l'avi Xaixo, Cantant per les muntanyes. L'interpreta la Cobla, la Principal del Llobregat.

La principal del Llobregat ens ha ofert Cantant per les muntanyes. És de Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo. Del compositor de Cabrils, en Sigfrid Galvany i Abril, escoltarem La bonica Neus. Està interpretada per la Gobla Montgrins. Amb ella felicitem a totes les blanques i neus que han celebrat la seva onomàstica el passat dimecres dia 5, però molt especialment de Figueres, la Blanca Garcia, la Neus Sobirós, que també la felicita la seva cosina l'Esperança, i la Neus Girocanet. De Roses, la Neus Pujol. I de Badalona, la Neus Pujol, que també la felicita en Jaume Zapater, la meva Angelina i un servidor. I en Xavi Roig felicita a la Blanca Sala de Cadaqués. Moltes felicitats a totes.

Acaben d'escoltar La bonica Neus, de Cifric Albany, l'ha interpretat la Cobla Montgrins. Del compositor de Besalú, en Jaume Vallmajor i Soler, escoltarem Terra Nostra. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Aquesta se'n va cap a Canet de Mar per a felicitar a la Margarita Pera i en Joan Bosch, que el dimecres dia 5 han celebrat el seu 47è aniversari de noces. Per molts anys per ella, de part de tots els amics de les sardanes.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Terra Nostra, és d'en Jaume Vallmajor i Soler. De Jaume Roca i del PEC escoltarem Gavina, interpretada per la principal del Rosselló. De Sant Julià de Ramis, l'Helena Sala i en Joan Ferrer, amb ella feliciten el seu fill en Pau, que el dimecres 25 va celebrar el seu 20è aniversari. Prou els anys, Pau.

De Jaume Roca i del PEC han escoltat Gavina, l'ha interpretat la cobla La Principal del Rosselló. De Francesc Gutzens i Torre escoltarem Sardanistes Sabadellencs, interpretada per La Principal de la Bisbal. La Lídia Caraltó de Sabadell i tota la família la dediquen al seu espòs, en Jordi Suárez, per a felicitar-lo per el seu aniversari que ha celebrat aquest dimecres dia 5. Per molts anys, Jordi, que el disfrutis.

La principal de la Bisbal ens acaba d'oferir sardanistes sabadellencs. És d'en Francesc Gutzens. De Josep Carbó i Vidal escoltarem Aplec a Sant Salvador. Està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a tots els salvadors que el dijous dia 6 han celebrat la seva onomàstica, però molt especialment del Far d'Empordà en Salvador Company, de l'Escala en Salvador Simón, de Figueres en Salvador Picard, de Gullana en Salvador Moradell, de Tortellà en Salvador Roure i de Cistella en Salvador Pinsach.

Aplec a Sant Salvador, de Josep Carbó i Vidal. L'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Anem ara a per una obligada de tenora. És del compositor Martí Camós i Segura, instrumentada per en Jaume Cristau. La cala dels corps. L'interpreta la cobla Montgrins, el solista en Jordi Molina. De Figueres, amb l'Alina Burgues, la dediquem a en Ramon Alsina per a felicitar-lo per el seu aniversari celebrat aquest divendres dia 7. Per molts anys, Ramon.

0: Jordi Molina, a la tenora, amb la Cobla Montgrins, ens acaben d'interpretar La Cala dels Corbs. És de Martí Camós i Segura.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 8 d'agost, a Ogassa, a la 1 del migdia, hi ha sardanes i música tradicional amb la Cobla, la principal de Banyoles. A Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, a 6:15 de la tarda, mitja ballada amb la Cobla Maravella. A Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Garbalosa, a 6:00 de la tarda, mitja ballada amb la Cobla, la principal de Banyoles. A Ribes de Freser, plaça del Mercat, 6:45 de la tarda, ballada amb la Cobla Bisbal Jove. A Calella de Palafrugell, a la plaça del Portbó, a 6:45 de la tarda i a la Cobla Baix Empordà. A Olot, en el Firal, a 9:00 del vespre, ballada amb la Cobla, la principal d'Olot. A Malgrat de Mar, al parc de Can Campassol, a 9:00 del vespre, doble ballada amb la Cobla Ciutat de Girona i principal de Banyoles. A Roses, a la plaça de les Botxes, a 10:00 de la nit, Cobla Servianenca. A Lloret, plaça de la Vila, a 10:00 de la nit, Cobla Mediterrània. I a Agullana, en el Jardí de la Societat Concòrdia, a 10:00 de la nit hi ha ballada amb la Cobla Foment del Montgrí. Per aquest diumenge, dia 9 d'agost, a Sant Feliu de Pallerols, tindrà lloc el 6è aplec en els arbres d'en Casals. Matí a 12:00, amb la Cobla Ciutat de Girona. I tarda a 4:00, amb la Cobla Ciutat de Girona, principal de Llobregat i principal d'Olot. A Oix, a 12:15 del migdia, sardana vermut amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Brunyola i Sant Martí Sapresa, a l'ermita de Sant Romà de Brunyola, a 12:15 del migdia, tres sardanes, i a 6:45 de la tarda, ballada completa amb la Cobla La Moreneta. Sant Llorenç de la Muga, a 1:00 del migdia, a la plaça Carles Camps, tres sardanes amb la principal de Banyoles, i a 7:00 de la tarda, a la mateixa plaça, ballada completa amb la Baix Empordà. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a 6:45 de la tarda, hi ha ballada amb la Cobla La Principal de la Bisbal. A Delfià, és la festa major, a 6:00 de la tarda, ballada amb la Cobla Principal de Banyoles. A Bescanó, en el Pavelló, a 6:00 de la tarda, Cobla Maravella. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig del Comte Guifré, a 6:00 de la tarda, hi ha la Cobla Foment del Montgrí. A Vilamacolum, a 6:45 de la tarda, hi ha ballada amb la Bisbal Jove. Al Vendrell, a la Rambla, a 7:00 de la tarda, ballada amb la Cobla Marinada. A Blanes, cicle d'estiu, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, Cobla Vila de la Jonquera. A Palamós, en el Passeig de Mart, a 8:00 del vespre, Cobla de Dones. A Vilopriu, a 7:45 del vespre, hi ha ballada amb la principal de Banyoles. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça Catalunya, a 10:00 de la nit, hi ha la Cobla Foment del Montgrí. I a Llançà, a 10:00 de la nit, en la Casa de Cultura, concert de música per a Cobla amb la Ciutat de Girona. Dilluns, dia 10 d'agost, a Sant Llorenç de la Muga, plaça Carles Camps, a 1:00 del migdia, tres sardanes i vermut. I a la mateixa plaça, a 7:45 del vespre, ballada completa, tot amb la Cobla, els Rossinyolets. A Sant Feliu de Buixalleu, Gaserans, a 11:15 hi ha la Cobla, la principal de Porqueres. A Das, a la plaça de l'Ajuntament, a 12:00 hi ha la Cobla Foment del Montgrí. A Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, 6:15 de la tarda, mitja ballada amb la Salvatana. A Perpinyà, a la plaça Gambeta, a 9:00 del vespre, Cobla Mil·lenària. I a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a 10:00 de la nit, Cobla La Flama de Farners. Dimarts, dia 11 d'agost, a Das, a la plaça de l'Ajuntament, a 12:00 del migdia, Cobla Principal de Banyoles. A Molló, en el Poliesportiu, a 6:00 de la tarda, Cobla Principal de Banyoles. A Llafranc, Pont de la Riera, a 7:00 de la tarda, ballada amb la Cobla La Flama de Farners. A Torroella de Montgrí, plaça de la Vila, 7:45 del vespre, Cobla Vila de la Jonquera. I a Puigcerdà, a la plaça dels Herois, a 10:00 de la nit, Cobla Verga Jove. Dimecres, dia 12 d'agost, a Hostalric, a Can Llença, a 9:45 de la nit, Cobla Baix Empordà. A Palamós, passeig de Mart, a 9:45 de la nit, Cobla Vila de la Jonquera. A Castelló d'Empúries, plaça dels Homes, a 10:00 de la nit, Cobla Marinada. A l'Escala, plaça de l'Univers, a 10:00 de la nit, Cobla Foment del Montgrí. I a Tossa de Mart, en el passeig Cinto Verdaguer, a 10:00 de la nit, Cobla Ciutat de Girona. Dijous, dia 13 d'agost, a Amer, 44è aplec, en la plaça de la Vila, a 2:15 de la nit, Cobles, Bisbal Jove i Flama de Farners. A Banyuls de la Marenda, a la plaça d'en Pol Reig, davant de Mart, a 2:15 de la nit, Cobla Tres Vents. Calonge i Sant Antoni, plaça de la Concòrdia, a 10:00 de la nit, Cobla Foment del Montgrí. A Pals, en el pati de Calapruna, a 10:00 de la nit, sardanes amb els Rossinyolets. A Llançà, a 10:00 de la nit, en el passeig marítim, Cobla Baix Empordà. I a Perlada, a 10:00 de la nit, a la plaça Gran, ballada amb la Cobla, la principal de Perlada. Divendres, dia 14 d'agost, a Ribes de Freser, 38a trobada sardanista del Ripollàs, a la plaça del Mercat, a 5:00 de la tarda, Cobles Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. A Torroella de Montgrí, és la festa major, a la plaça

0: la Vila, 7:45 del vespre, Cobla Principal de Cassà. A Olot, plaça Catalunya, a les 9 del vespre, Cobla La Flama de Farners. A Sant Feliu de Guíxols, al Passeig de Mart, a 10:45 de la nit, Cobla Marinada. A Banyoles, a la plaça Major, a 9:45 de la nit, Cobla La Principal de Banyoles. A Alp, plaça Major, a les 10 de la nit, Cobla Verga Jove. I aquí Figueres, ballada d'estiu a la Rambla, a les 10 de la nit, amb la Cobla Vila de la Jonquera. Dissabte, dia 15 d'agost, a Pelacalç, festa major de Pelacalç, 38è aplec a la Mare de Déu de l'Om. A les 10 hi ha ofici solemne i tot seguit ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. A 2:45, dinar popular. Punt de venda de tíquets a Ventalló, a Cala Lourdes i a la farmàcia. A l'Armentera, a Can Sancho. I a la Mariela, trucant en el número 603-207-926. El preu són 18 euros. A All, Isòvol. A la plaça del Poble, a les 12 del migdia, Cobla Ciutat de Manresa. A Ribes de Freser, festa major, plaça del Mercat, 12:45 del migdia i a les 7 de la tarda, Cobla Marinada. A Calella de Palafrugell, passeig de Sant Roc, a les 6 de la tarda, Cobla Baix Empordà. A Camprodon, a Can Moi, a les 6 de la tarda, Cobla Vila d'Olesa. A Darnius, plaça major, 12:45 de la tarda, Cobla Ciutat de Girona. A la Bisbal, plaça del Castell, 12:45 de la tarda, concert de Cobla de la Festa Major amb la Principal del Llobregat. A Vilanant, a 7:45 de la tarda, hi ha ballada amb la Principal de Banyoles. A Platja d'Aro, a la plaça de Major, a 7:45 del vespre, Cobla Principal de Cassà. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, Cobla Principal d'Olot. A Lloret, plaça de la Vila, a les 10 de la nit, Cobla Juvenible de Sabadell. A la Bisbal, Jardins de la Torre Maria, a 7:45 de la nit, Cobla la Principal del Llobregat. Diumenge, dia 16 d'agost, a Sant Hilari Sacalm tindrà lloc el 38è aplec, a la plaça Garbalosa, a 2:45 del matí i 2:45 de la tarda. Cobles, Ciutat de Girona, Flama de Farners i Principal de Cassà. Al Vendrell, Rambla a les 7 de la tarda, ballada amb la Bellpuig Cobla. Al Bisbal, en els Jardins de la Torre Maria, a les 6 de la tarda, hi ha les Cobles Conrad Saló i Bisbal Jove. A Banyoles, en el paratge del Desmais, a les 6 de la tarda, Cobla, la Principal de Porqueres. A Camprodon, en el carrer Germans Vila i Riera, a les 6 de la tarda, Cobla, Vila de la Jonquera. A Ribes de Freser, plaça del Mercat, a les 6 de la tarda, Cobla Marinada. A Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, Cobla, Principal de Banyoles. A Palamós, passeig de Mart, a les 8 del vespre, Cobla Maricel. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça de Catalunya, a les 10 de la nit, Cobla, la Flama de Farners. I fins aquí l'agenda. Déu-n'hi-do, quina quinzena.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Vicenç Bou i Geli gaudirem de la seva L'Anell de Prometatge, interpretada per la Cobla de la Principal del Bisbal, el tible en Joan Parés. Aquesta se'n va cap a Castelló d'Empúries per a felicitar a la Pilar Aznar i en Joan Vergés, que aquest divendres dia 7 han celebrat el seu 59è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

La principal de la Bisbal ens acaba d'oferir l'anell de prometatge. És de Vicenç Bou i Geli. Del gironí i amic en Josep Antoni López i Álvarez escoltarem El passeig de Blanes, interpretada per la cobla Sa Palomera, de la qual l'autor en formava part. I és de Blanes que se'n va per a felicitar a la Roser Vilaprinyó i l'Adrià Vila, que aquest divendres dia 7 han celebrat el seu 43è aniversari de noces. Per molts anys per ell, eh?

La Cobla Sa Palomera ens acaba d'interpretar El passeig de Blanes, és de Josep Antoni López i Álvarez. La Joana Gaixa, de Sant Joan de les Abadeses, ja ens té acostumats d'enviar de tant en quant una poesia. Aquesta ja fa uns dies que la tinc, però la guardava per aquesta ocasió. Diu: benvinguda l'alegria del retrobament amb l'esclat de tenora i, com no, amb l'amic Martí Auger. Tu, Martí, que ens aixeques els ànims i es fas germanor. Amb el teu programa sabem de les alegries de companys oients i sardanistes de Soc Arrel. També com la vida mateixa hi ha tristors. Si hi ha un traspàs, la tenora gemega i plora. Unim els cors al condol dels familiars i amics. La vida segueix. El flabiol i el tamborí ens criden de nou. Nosaltres unim les mans i fem rotllana que ens convida a viure la sardana. Gràcies, Martí. Joana Gaixa. Moltes gràcies, Joana. Doncs bé, la propera sardana, que és del compositor de Sant Hilari, en Miquel Tudela, interpretada per la Flama de Farners i el seu títol Passeig Comte Guifré, amb en Manel i tots els amics de la sardana te la dediquem per a felicitar-te per el teu aniversari celebrat aquest divendres dia 7, per molts anys, molt de petons.

De Miquel Tudela acaben d'escoltar, interpretada per la Flama de Farners, Passeig Comte Guifré. De Palau Saverdera, la Maria Teresa Soler i tota la família feliciten a la seva mare, la Teresa Prat, que aquest divendres dia 7 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Teresa. Ha escollit la sardana del compositor Josep Maria Vilà i Saliner, Cant a l'Empordà. L'interpreta la cobla La Vila de la Jonquera.

interpretada per la Cobla Vila de la Jonquera, acaben d'escoltar Cant a l'Empordà, és de Josep Maria Vilà i Saliner. En Josep Font, de Figueres, aquest dissabte dia 8 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Josep, de part de la Dolors i tota la família. La sardana escollida és la del compositor Carles Santiago i Roig, interpretada per la Cobla Marinada. El seu títol, Roure.

De Carles Santiago i Roig acaben d'escoltar Roure, interpretada per la Cobla Marinada. Com passa el temps? Sembla que era ahir que va néixer i resulta que aquest diumenge celebrarà el seu segon aniversari. És en Simón Puig i Machado, de Llagostera. Per molts anys, Simón, de part del germanet Bruno, pares Arnau i Mariana, avis Enric i Jacalina, besavis Rosa i Joaquim, tia Aina, la Natàlia i tota la família, i com no, també de part nostra. Per a tu, la sardana del compositor Miquel Tudela, per molts anys, l'interpreta la Cobla Mediterrània.

0: La Copa Mediterrània és qui ens ha interpretat per molts anys, de Miquel Tudela i Benavent.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: En Sebastià Coromines, que de Casenc a Finca de Roses, em demana dedicar la sardana Oncle i Nebot, de Francesc Riumalló, a la memòria del seu oncle, en Pepet Noguer de Cadaqués, que el dimarts dia 4 ens va deixar a l'edat de 95 anys. Diu que amb ell es varen passar hores i hores ensenyant a ballar sardanes a la mainada de Cadaqués. Reposa en pau, Pepet. Escoltem-la interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. És obligada de dos flabiols. Els solistes, Òscar Sánchez,

Òscar Sánchez, Marcel Sabater en els Flabiols amb la ciutat de Girona ens han interpretat Oncle i Nebot de Francesc Rimalló. L'hem dedicada a la memòria d'en Pepet Noguer de Cadaqués, que el passat dimarts dia 4 ens va deixar. Repòs en pau, Pepet. A Rubí, el passat dia 28 de juny es va estrenar la sardana del compositor Antoni Mas i Bou amb el títol de La sardana de Rubí, escoltem interpretada per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar la sardana de Rubí. És de l'Antoni Mas i Bobo i fou estrenada el passat dia 28 de juny a Rubí. A Figueres, el passat divendres dia 31, la Falma de Farners va estrenar la sardana del compositor resident a Vilafant, en Joan Vilagó i Guàrdia, que és la seva segona. L'ha dedicada a la seva filla Mònica. El seu títol, Mònica Cor Lila. La Mònica ha format part de la colla sardanista Flor de Romaní, que portava amb faixa i cintura lila, i dels castellers de Figueres, que també porten la camisa lila.

interpretada per la Flama de Farners, acaben d'escoltar Mònica Corlila. És de Joan Viló Guàrdia i fou estrenada aquest dimecres 31 a Figueres. Aquest diumenge passat, dia 2 d'agost, a Ribes de Freser, en el seu 40è aplec, fou estrenada la sardana pòstuma d'en Cifri Calbany, instrumentada per en Jordi Molina, i dedicada a l'aplec d'aquesta població. El seu títol, 40 entre muntanyes. Escoltem-la interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adéu-siau.

Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia, amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la mesura almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. D'altra banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons les dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Pel que fa a la jornada d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va atendre 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos només a Oliana. A més, els bombers també van rebre una trentena d'avisos relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental. La majoria van ser per arbres caiguts. Els avisos es van concentrar especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi va haver persones ferides. Pel que fa a les xifres, a l'Agredon, a la Vall d'Aran, es van acumular 38,5 litres per metre quadrat en 30 minuts, a Boí uns 36 i a la Seu d'Urgell 27. Les tempestes van acompanyar des de pedra i fortes ratxes de vent que van arribar als 111 km per hora a Sant Romà d'Abella o el 110 a Montsec d'Ares, totes dues al Pallars Jussà. I en plana política, la consellera de Salut, Olga Panés, vol incorporar ple rendiment el 25 d'agost al Consell Executiu. Així ho ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia. Recordem que Pané es troba de baixa mèdica des que es va trencar el peroné.

0: titulars de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió l'Udinese també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Recorda, envelatradio@gmail.com. Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'Envelat.
1: En la cuerda del amor.
0: Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'Envelat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'Envelat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'Envelat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Envelat. L'emportació de molts components de procedència principalment de Colòmbia, Cuba i Brasil fan que les orquestres principalment del país gallet, que en les seves interpretacions i també en els seus bolos es faci palesa la participació d'aquesta gent. Per exemple, en els seus merengues, cúmbies, salsa, reggaeton, bachatas i també alguna ranxera i mambo. Per tant, la música que gaudirem ara és una música trencadora, una música que trenca els mollos de lo que estàvem acostumats a escoltar a les nostres pistes de ball, però també és la música que es porta avui a ritme de cúmbia. Per exemple, escoltarem aquest Nunca voy a quererte.

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. I com no, somiem en la música de les festes que ens presenta avui l'Orquestra Televisión des del País Gallec en aquestes cúmbies que acabem d'escoltar i seguim a ritme de merengue, aquesta versió que fan elles, ells, millor dit, de Burbujas d'Amor.

A continuació, aquí, a través de la teva sintonia preferida, acabes de gaudir d'una cúmbia, un merengue, i ara hi afegirem aquesta versió que fan de Olvida i Pega la Volta de Pimpinela, però ritme de batxata.

0: Olvida i pega la volta, un tema de Pimpinela interpretat i versionat així per l'Orquestra Televisió des del País Gallec.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: Aquesta és la nostra adreça, l'adreça de l'embalat, i aquesta és la nostra música a través de Televisió en Orquestra des del País Gallec, un recull que fan de Nino Bravo.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: I després d'escoltar aquesta cançó, doncs, aquest recull, millor dit, o mix, digueu-li com vulgueu, de Nino Bravo, interpretat per l'Orquestra Televisió des del País Gallec, escoltarem la mateixa formació a ritme de cúmbia, Un Millón de Roses. Gaudí-lo, que és un tema molt i molt perfumat.

Hola amics, què tal? Com prova aquesta sessió de ballables en l'orquestra Televisió des del País Gallec, ara a ritme de pop, però del pop llatí, concretament en aquest Eloís. Us recordeu d'aquest tema quan la ballàvem i l'escoltàvem pels anys 80? Doncs ara en versió d'aquesta formació musical, la Televisió.

0: Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: I des de la nostra adreça continuem aquí a Bon Ritme en l'Orquestra Cinema, que és la que ens acompanya avui contínuament amb bona música i amb bons temes com el que t'oferim a continuació. Perdona, hem dit Orquestra Cinema, és Orquestra Televisió, petits lapsus que passen moltes vegades a presentar els temes, ja que l'Orquestra Cinema també en el País Gallec també existeix. Doncs continuem a Bon Ritme i ho fem ara a Ritme de Merengue Estúpido.

Estúpido, un tema que acabem d'escoltar en interpretació de l'Orquestra Televisió. I ara sí que arriba el moment de gaudir de la música, concretament llatina, llatina, a ritme de pas doble.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: I ara somiarem a ritme de vals. Concretament, l'Orquestra Televisió ens porta aquesta barreja de valsos. Anem-nos a disfrutar, amics.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: Hem pogut escoltar aquí, a través de la teva sintonia, una sèrie de valsos que ens ha interpretat la, i ha seleccionat l'Orquestra Televisió. Ja pràcticament a la final del nostre programa gaudirem d'una batxata. Aquest, perdóname, és l'Orquestra Televisió.

0: Perdona-me, una bonica batxeta que acabem d'escoltar en versió de la orquestra de televisió.
1: Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls a l'embalat.
2: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
1: Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls a l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
2: Tot és sempre a ti.
1: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat, en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: Pero somos marionetas bailando sin fin.
0: Almenys aquesta ha estat la nostra idea. Nosaltres t'hi hem posat la música i tu a casa teu t'has pogut muntar a través del teu receptor o de la teva sintonia preferida, doncs t'has pogut muntar un petit embalat que has pogut ballar si has volgut, com ara ho pots fer-ho a ritme d'una bonica balada que ens interpreta també l'orquestra de televisió Torre d'Arena.

0: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu la retirada de la mesura, almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. D'altra banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons les dades del govern, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. Seguim a l'aeroport del Prat perquè els 5 dies de vaga indefinida que mantenen els treballadors de Ground Force ja acumulen més d'un centenar de vols afectats i mig centenar de cancel·lacions. A més, prop de 2.000 maletes es mantenen immobilitzades a les terminals per l'aturada convocada per la CGT en ple pic de les vacances d'estiu en la quinzena de l'any amb més operacions de l'any. Es preveu que l'aturada continuï produint afectacions durant els pròxims dies. I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut fins a 12.143 al·legacions al Plater, segons ha informat aquest dissabte en un comunicat. Ara l'Institut Català de l'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. Seguim parlant de política perquè la consellera de Salut, Olga Panés, vol incorporar ple rendiment el proper 25 d'agost al Consell Executiu, així ho ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia. Recordem que Panés troba de baixa mèdica des que es va trencar el peroné en un accident domèstic a principis d'abril. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió, l'Udinese, amb un gol en els darrers instants del partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat. L'embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'embalat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: Programa de Joaquim Pijuan.
1: Hola amics, novament ben retrobats a través de la vostra sintonia i gràcies per estar aquí a l'altre costat del vostre receptor per gaudir de la música dels ballables, de la música aquesta que tant la pots ballar com la pots escoltar, però sobretot disfruta-la, i la disfrutarem avui començant a bon ritme. És l'orquestra Amoga que ens porta aquest salero. Disfruta'l!

Llegir d'aquesta forma tan alegre hem obert la nostra pista de ball i continuem també posant música divertida amb Pat Àngel en aquesta selecció que ens fan.

0: Àngel posant alegria i rima a la nostra pista de ball. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
1: Tote siempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí.
1: Cerca de ti.
0: Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: I després d'escoltar aquesta falca, t'ha quedat ben clar el que pots gaudir aquí a través de la teua sintonia i a través d'aquest programa, l'embalat radiofònic. I continuem endavant ara a bon ritme, com hem començat el programa, i segueix. És el grup Exteleson en aquest, el ritmo de mi acordeón, a disfrutar-lo.

I la festa segueix aquí, en el nostre embalat, i ara ho fem en els màgics, recordant aquella "La reina és el rei i mata-les", a rima de ranxera.

0: recordant la veu i el ritme que portaven els màgics. I continuem ara amb més música, però abans...
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Que torna a recuperar en el nostre escenari els màgics, les mujeres que amé. Un tema dedicat, com no, com sempre, als romàntics, els que s'estimen aquí, a través de la teva sintonia.
3: A totes elles con amor. Vinga a ballar, cançons romàntiques.

I mantinguent el ritme a la nostra pista, recordem que aquests enregistraments que es van fer dels màgics estan fets en directe de cara al públic i en les seves actuacions. Continuem endavant i ara ho fem en els rècords.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Recorda, embalatradio@gmail.com. I a través de la teva sintonia seguim en l'embalat, com no, gaudint del nostre escenari i també de la nostra pista de ball plena de gom a gom. I tornem a recuperar el grup Extelesson en aquest Un ole en la noche.

és que anem aquí a la nostra sala de ball, en el nostre embalat, en el grup Sarazán. No el deixem marxar de moment. I ens porta, ens interpreta aquest La nave del olvido, recordant-la ahir.

i els amants del vals. Avui, doncs, no havíem vist la possibilitat d'escoltar-ne ni de ballar-ne cap. Doncs anem a escoltar aquest Buena Noche, Amore Mío.

un val de decepció aquí a dintre el nostre embalat de la veu d'Albano Carrisi, es nota, no? Quan hi ha molta i molta qualitat. Continuem endavant i ara ho fem dels màgics que retornen aquí per fer-nos ballar, per fer-nos escoltar tango. Anem a disfrutar a ritme instrumental d'aquest grup tan apreciat aquí per les nostres comarques.

0: xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia, amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la mesura almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. I en els 5 dies de vaga indefinida que mantenen els treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat ja s'acumulen més d'un centenar de vols afectats i mig centenar de cancel·lacions. A més, prop de 2.000 maletes es mantenen immobilitzades a les terminals per l'aturada convocada per la CGT en ple pic de les vacances d'estiu en la quinzena de l'any amb més operacions. Es preveu que l'aturada continuï produint afectacions els pròxims dies. I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui un nou avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112. Cap incidència, això sí, ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i d'ahir dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir, per exemple, van afectar especialment el Pirineu occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58 litres a Boí, 38 dels quals en només 30 minuts, 45 a l'Agredon i els 28 a la Seu d'Urgell. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, segons ha informat en un comunicat. Ara l'Institut Català de l'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió, l'Udinese, també amb un gol dels italians als instants finals. I en ciclisme, recordem que avui s'acaba el Tour de França femení amb Paula Blasi amb el top 10 pràcticament assegurat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocos, gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem sense preguntes i ens estimaran sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

veig com gira a 33 revolucions per minut el vinil original, publicat el 1973 d'aquest Guitar Man, el guitarrista David Gates, al capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un so autèntic.

sense artificis. No comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada. M'encanta escoltar-lo. Desitjo que a tu també t'agradi.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park.

espectacular MacArthur Park de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968.

I en aquesta hora d'algunes de les meves cançons especials volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda el 1990 per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut. I porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial, Living Thing, barrejat en Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, amb Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over Beethoven, abans Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Break Me Down, i començant per el Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans mega hits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk de l'anomenat Greenwich Village als anys 60 i va participar en el mític festival de Woodstock de 1969. Era nord-americà i, malauradament, només va viure 40 anys a causa d'una sobredosi d'heroïna. Escoltem una cançó que ell va escriure al 65, Reason to Believe, que després van versionar, per exemple, els Carpenters, i l'any 71, Rod Stewart.

0: to believe.
1: Reason to believe. Raó per creure. I quina llàstima que s'hagi acabat. M'ha resultat molt curta. Si ara estigués sol, la tornaria a posar a 2, 3, 4, 5. Normalment hi ha un promig de 7 cops quan m'agrada una cançó. Però estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar en solitari sense la seva banda Mink DeVille, i malauradament ens deixava el 2009.

you still. Encara t'estimo. Willie DeVille, el 1995. I Voces Cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces Cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions de dijous a diumenge presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs amb aquest vol com un ocell.

1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps, el present, les conseqüències, i el futur no existeix.

Aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

música elegant, amb molta categoria. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: Ei, has connectat amb el Coco?
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem amb un tema que ell va publicar el 1973. Que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que, dels de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema, Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

S'està acabant aquesta hora especial del Cocodril dedicada a compartir, a descobrir o a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Bob Seger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país en el que, per sort o per desgràcia, ens ha tocat viure, però els cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.

0: cançó es diu Till It Shines, fins que brilli. Bob Seger, de Detroit, que per cert va decidir no fer mai més actuacions en directe quan va morir el seu saxofonista, Alto Reed, per càncer de còlon el desembre de 2020. Ha declarat: no puc sortir a l'escenari sense ell. I nosaltres acabem aquesta hora d'especials amb un personatge que ha agradat a diverses generacions. Cliff Richard, que va començar amb els Shadows d'acompanyants, després en solitari. Bueno, poca conya, eh? Cliff Richard ha venut 250 milions de discos. Mira que bonito esto, eh? Del 63. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. No perdis la sintonia, cocodril. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him.
1: Cocodril Club.
0: And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again.
1: El programa arriba.

I Tom Hanks, a Forrest Gump de 1994, deia: "Mi mamá siempre me decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar". Què tal, Cocos? Gràcies per estar en connexió. A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, crec que des de Sabadell, dedicarem aquesta hora de programa a les bandes sonores. El primer correu electrònic que ens va arribar és de la Sònia López Egea, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: "Hola Albert, em dic Sònia i t'escolto sempre mig dormint encara a aquelles hores. Dius que estàs preparant un programa de músiques de pel·lícules. Doncs bé, a mi, per la que tinc preferència, és Missió Impossible, ja que fins i tot és la melodia que porto al mòbil".

Aquesta és la música que van escriure Adam Clayton i Larry Mullen per al tema principal de Mission Impossible, la banda sonora preferida per la Sonia López Egea, que per cert també deixa anar a l'aire un altre suggeriment. Diu que aquesta és la música que ella porta al mòbil. Diu, també podries preparar un programa amb quina música és la que tenim al mòbil. Salutacions des del Prat de Llobregat, Sonia López Egea. Gràcies per el teu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i queda la idea en l'aire. Si vols, digue'm quina melodia, quina música portes al mòbil quan et truquen. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. El pròxim suggeriment és de l'amic Jaume Vidal, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, estic d'acord amb que facis un programa dedicat a les bandes sonores de pel·lícules. Formen una part molt important de la història musical. Per la meva part, i degut a una sèrie de circumstàncies, la meva preferida és la de la pel·lícula La calle de l'adiós, el tema Hanover Street, de l'autor i director John Barry. Espero que finalment facis aquest programa. Salut, Jaume Vidal. Molta salut també per tu. Doncs ja l'estem fent. I per cert, gràcies per aquesta proposta, perquè és una música realment meravellosa.

la música de l'amic Jaume Vidal, la música de la pel·lícula La calle de l'adiós, estrenada el 1979. El tema principal, Hanover Street, escrit per John Berryer. Música de pel·lícula. Músiques per somiar desperts.

La pròxima proposta també ens demana una música molt coneguda, en aquest cas, de John Barry. Precisament ho fa l'amic oient que va tenir la idea de proposar-nos que dediquéssim un programa a les bandes sonores, l'Eloi Hernández. John Barry va ser un d'aquells autors de bandes sonores dels que ja no es fan. Havia nascut el 1933 al Regne Unit, va morir a Nova York el 30 de gener de 2011. I l'Eloi Hernández ens diu: benvolgut Albert, t'escric aquest correu fent referència a la música de bandes sonores que jo et vaig proposar i que sembla que ha tingut acceptació. És molt difícil escollir-ne una, però em decideixo per Memòries d'Àfrica de John Barry, per la música i per la pel·li de Sidney Pollack.

per les imatges i pels diàlegs, com aquella conversa entre el marit d'ella i Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Se lo pedí y ella me lo dio. Memorable. Una salutació afectuosa, Albert. Gràcies, Eloi.

0: la banda sonora preferida d'Eloi Hernández, que s'ho ha pensat molt perquè evidentment és molt difícil escollir-ne només una, Memòries d'Àfrica, estrenada el 1985 amb una Meryl Streep preciosa, sobretot en aquella escena en què ell li està rentant el cabell, recordes? Gràcies, Eloi, per aquesta proposta que, com tu molt bé dius, ha tingut molt bona acceptació entre la parròquia cocodrilera.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I ara, el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Elsa Ventura, que ha vingut a vegades a algunes de les nostres sessions Revival i és una de les nostres més joves oients. La Elsa ens diu: avui has dit que et diguem la banda sonora que més ens agrada. Buf, que difícil dir solament una, ja que sóc molt cinèfila i m'encanta la música. Et diré una que no crec que te la demani molta gent, i és la banda sonora de Harry Potter, perquè sempre em porta a l'infant que portem dins. I ja saps, Albert, que t'admiro molt. Moltes gràcies, Elsa.

la música de Harry Potter, que es va estrenar al novembre de 2001. Música de John Williams, un altre dels autors de bandes sonores històrics, que m'imagino que al llarg d'aquest programa especial del Cocodril, dedicat a les bandes sonores, tornarà a sortir. Era la banda sonora de la Elsa Ventura. Atenem ara el correu de la Xana, que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola, m'agradaria molt que poséssiu un pessic de la banda sonora original de la pel·lícula Chocolat, de Hans Hallström. Moltes gràcies. Doncs aquí el tens.

És la música de Chocolat, estrenada al març de 2001. Música de Rachel Portman. Música que ens ha demanat la Xana. I donarem algunes dades per fer una miqueta d'ambient cinematogràfic, eh? Ens imaginem davant la gran pantalla que està encara coberta per aquella fantàstica cortina vermella que en qualsevol moment ens descobrirà tot un món d'il·lusions. Com deia el malaurat Robin Williams en el paper de John Keating el 1989, Carpe Diem, aprovechen el día, hagan sus vidas extraordinarias. En aquell club de los poetas muertos. Però la pel·lícula d'animació amb més ingressos bruts de la història ha estat Blancanieves y los Siete Enanitos, estrenada el 1937. I la comèdia amb més ingressos ha estat Resacón 2, Ahora en Tailandia, del 2011. I la comèdia negra més taquillera vol dir la que ha recaptat més diners. Però, és clar, això és una mica enganyós perquè no es té en compte la inflació. Per això després donarem la llista de les que ha vist més gent, de les més vistes. Però la comèdia negra més taquillera és una del 2013, El Lobo de Wall Street. I la pel·lícula en general que ha aconseguit més diners ha estat Avatar. El seu director, James Cameron, ja ho havia aconseguit abans amb Titanic. Aquesta continua sent música de Chocolat, la pel·lícula de la Xana, una pel·lícula màgica.

A mi aquest programa també m'està rejuvenint, perquè estic recordant quan vaig tenir la possibilitat de fer de crític de cinema a la ràdio, en un programa que sortia als migdies a partir del 90 i durant 3 temporades, que es deia La Bona Vida, on, entre d'altres coses, tenia l'obligació de veure'n totes les estrenes per després comentar-les per antena i també amb els oients que les haguessin vist. I rebem l'email aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Pol García Jiménez, que ens diu: apreciat Albert, t'escolto des de l'Hospitalet de Llobregat i, com he fet altres vegades, et felicito pel teu programa. Moltes gràcies, Pol. Com us he escoltat la vostra proposta per fer un monogràfic de bandes sonores, us envio el meu top 10. Com veureu, no hi ha cap tema cantat del tipus La Mujer de Rojo, amb cançons molt exitoses cantades per grans intèrprets, en aquest cas Stevie Wonder. Per mi és més autèntica la banda sonora original feta només amb instruments musicals. Aquesta és la meva tria. A veure què us sembla. Doncs gràcies per haver-te preocupat, però escoltarem només un fragment de cada una de les teves 10 preferides, perquè malauradament no tenim temps per escoltar-les senceres. Però, en fi, un bon tast. En el número 1 situa Candilejas, de Charles Chaplin, i en Pol diu: una mostra del geni d'en Chaplin que s'atreveix fins i tot amb la música.

I després de Candilejas, amic Pol García, ens situa doctor Jivago i diu: aquest tema de l'ara, amb les balalaiques de fons, et trasllada a l'estepa russa, encara que em sembla que va estar rodada a la Manxa. A Sòria, em sembla, concretament. Però és música d'un altre dels històrics, d'aquells que ja no es fan. Maurice Jarre.

la música de Doctor Zhivago. La música de Maurice Jarre, pel·lícula estrenada el 1965, que l'amic Paul situa en el segon lloc de les seves 10 preferides. En el número 3, 2001, una odissea en el espacio. Diu, molt ben triat el Danubi blau d'en Johann Strauss per donar la sensació d'immensitat del cosmos i també dona credibilitat a les naus fetes amb maquetes.

vals del Danubi Blau de la banda sonora original de 2001, Una odissea en el espacio. Estrenada el 1968. És la tercera de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez. En el 4 posa El exorcista, de Mike Oldfield. Diu que és la demostració de que un àlbum de banda sonora pot ser un èxit de vendes com ho va ser Tubular Bells, i amb el mèrit afegit de tocar l'autor tots els instruments.

L'Exorcista es va estrenar al setembre de 1975. I en el cinquè lloc, l'amic Paul situa El cazador, de Stanley Myers. Diu que aquest fantàstic solo de guitarra forma una part reflexiva al voltant de l'horror de la guerra del Vietnam. I a més, l'amic Paul era dels Shadows.

0: Estava pensant que la filosofia d'aquest programa especial del Cocodril són músiques de bandes sonores originals que us hagin agradat. I no necessàriament us ha pogut agradar la mateixa pel·lícula. És a dir, que hi ha pel·lícules dolentotes, però amb músiques extraordinàries. No és el cas del Cazador, que estem escoltant amb els Shadows. Estrenada el 1979. La cinquena de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez, que seguirem escoltant. Però ara m'agradaria recordar què diu l'actor Rutger Hauer en el personatge de Roy Beatty a Blade Runner del 1982. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, estem dedicant aquesta hora de programa a bandes sonores i crec que està quedant un programa de pel·lícula. En Pol García Jiménez es va preocupar de fer-nos arribar al seu top 10, les seves 10 bandes sonores preferides. Candilejas, Doctor Zhivago, 2001, una odissea en el espacio, El exorcista, El cazador, i en el número 6 posa una altra de John Williams que hem escoltat abans, La guerra de les galàxies.

cert, que en el món dels rècords, la sèrie de pel·lis amb més ingressos han estat les 10 pel·lis de la Guerra de les Galàxies.

Diu en Paul, la Guerra de les Galàxies es va convertir fins i tot en un gran èxit a les discoteques. Sí, però no amb aquesta, que era la versió oficial de la peli, sinó amb la versió, amb l'adaptació que va fer un grup de laboratori anomenat Mecco.

I en el número 7 de l'amic Pol, Carros de Fuego de Vangelis, diu que és un gran èxit que va sonar a la majoria de competicions esportives de tot el món i durant molts anys. Doncs tens raó, va traspassar l'èxit més enllà de la gran pantalla.

I amb aquesta música de Carros de Fuego, estrenada a Espanya l'1 de gener de 1982, us comentarem les 10 pel·lis més taquilleres de la història. Aquest llistat no té en compte la inflació, per això queden fora algunes de les més vistes, com Lo que el viento se llevó o La primera guerra de les galàxies. Després comentarem les més vistes de veritat, diguem. Però les més taquilleres, en el número 1 està Avatar del 2009, Titanic del 1997, en tercer lloc El despertar de la fuerza de Star Wars del 2015, en quart Jurassic World del 2015, en cinquè lloc Los Vengadores del 2012, en sisè Fast and Furious, en el set Los Vengadores, la era de Ultron del 2015, en el vuit Harry Potter i les Relíquies de la Muerte del 2011.

No, no surt ET, però sortirà entre les més vistes. ET és la número 8 de l'amic Pol García Jiménez, també de John Williams. Diu que cada vegada que l'escolta li recorda el moment on s'eleven tots pedalant els nois amb l'ET, amb la gran lluna de fons.

I les pel·lícules més vistes de la història han estat aquestes. En el número 1, Lo que el viento se llevó, de 1939. Seguida de Star Wars, la primera entrega de 1977. Sonrises i làgrimes, de 1965. E.T., de 1982, de la que estem escoltant el seu tema central. Titanic, de 1997. Los Diez Mandamientos, de l'any 56. Tiburón, del 75. Doctor Zhivago, que també hem escoltat abans, de 1965. El Exorcista, que també ha sonat abans, de 1973. I Blancanieves i los Siete Enanitos, de 1937.

Pol García Jiménez en el número 9 situa Memòries d'Àfrica, que hem escoltat abans perquè l'havia demanat també un altre amic, l'Eloi. Diu, grans imatges en el vol de Meryl Streep i Robert Redford per la sabana amb els animals corrent i aquesta espectacular música sonant fantàstica. I en el número 10, La vida és bella, de Nicola Piovani. Diu, la música mostra com després de l'horror de la guerra apareix de nou l'esperit de superació de l'ésser humà.

I en Pol García Jiménez acaba el seu correu electrònic dient-nos: moltes d'aquestes músiques han ajudat a donar més importància i rellevància a les seves pel·lis, i quan les escoltes et veus transportat als escenaris on van passar els aconteixements. Una gran idea la de fer aquest programa especial. Albert, tu i el teu equip sou, com diu el Foraster a TV3, molt bona gent. Petons per tots.

i les meves preferides. Em deixeu fer un tast? Serien moltes, eh? Per exemple, Fellini 8 y medio, el vals del Gato Pardo, Los Puentes de Madison, Cinema Paradiso, El Violinista en el Tejado, Lawrence d'Aràbia, etc, etc. Per una qüestió personal i professional de carinyo, deixeu-me compartir la banda sonora de Lady Halcón, que va escriure Andrew Povel en producció de Alan Parsons, estrenada el 1985.

Aquell 1985 realitzava un programa de cinema a l'estimada cadena catalana, al costat de Pepe Nieves, que es deia Sesión Continua. I a l'arribar als 100 primers programes, era un programa setmanal, per tant portàvem ja doncs, uns 2 anys, vam voler celebrar-ho projectant cine. No va ser fàcil, però vam aconseguir l'exclusiva de la pel·lícula Lady Halcón per ser projectada només per als nostres oients en una sessió privada en la pantalla que aleshores, en aquell 1985, era la més gran de Barcelona, la pantalla del desaparegut Florida Cinerama, doncs uns quants mesos abans de la seva estrena oficial. A banda del carinyo personal per al que va significar aquella vetllada, que va ser realment emocionant, Lady Halcón ens va semblar un conte meravellós, d'aquells que t'ajuda a desconnectar de l'actualitat tan trista i tan amarga que tenim a vegades al nostre voltant. Sí, et pots tornar a sentir aquell nen o aquella nena que eres veient-la. Si la pots veure, si encara no l'has vist, te la recomano. Però això sí, l'has de veure amb ulls de nena. Allà molts vam descobrir una guapíssima Michelle Pfeiffer, a la que a la pel·lícula li diuen la cara de l'amor. I Roger Howard i moltes altres coses. Lady Halcón, a més, com us deia, era un contrast, imatges de l'edat mitjana amb música actual d'Andrew Powell en produccions d'Alan Parsons. I l'altra banda sonora que m'ha emocionat especialment sempre i que vull compartir amb tots vosaltres és de Riques i Famoses, del 1981 i del gran George de Lerouille.

Sempre que l'escolto penso que s'ha de tenir molt talent per ser capaç d'escriure una música així. La de Ricas y Famosas, pel·lícula estrenada el 1981, banda sonora signada per un dels més grans, George Delerue, que com la majoria d'una època daurada de bandes sonores i de cine, ja ens va deixar el març de 1992 a Los Angeles. Havia nascut a França. Avui, en aquest especial del Cocodril, amb aquest programa diferent, dedicat a les bandes sonores a petició de molts dels nostres oients, hem evitat cançons de pel·lis perquè he interpretat que el que volíeu eren bandes sonores instrumentals, com aquesta.

0: la de la mítica trilogia Regreso al futuro, escrita per Alan Silvestri. Cançons de pel·lícules populars, com per exemple Gris, o Febre del dissabte a la nit, o La mujer de rojo, Oficial y caballero, Dirty Dancing, Flashdance, ja sonen habitualment al programa. Però sí que m'agradaria acabar amb una que simbolitza el poder de l'amor per la música i per al cine que tenim els cocodrils. La cançó principal de Regreso al futuro que van composar Hugh Lewis and the News. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de la

0: 4 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Senyores i senyors, en tots vostès l'embalat.

0: L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure el fenomen.
3: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Díaz Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
2: Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112.
3: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
2: Anem a conèixer, doncs, la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
2: D'altra banda, el Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
3: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
2: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
3: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Julia Cup.
3: Els blaugranes es van imposar el Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per l'idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i ara estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. Aquest eclipsi, si una cosa ha portat i portarà, és negoci.
3: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials la nit del 12 al 13 d'agost. Ens n'informa Norma Lebrero.
5: A les Terres de l'Ebre l'eclipsi es podrà veure des d'un caiac, des d'un veler o amb una copa de vilamà. Són moltes de les activitats que s'han programat al voltant d'aquest fenomen astronòmic, però els restaurants que tenen unes vistes privilegiades són els que ofereixen una experiència especial mentre veuen com la lluna oculta el sol. Jordi Casell és xef del restaurant Les Moles i Jordi Mauri, gerent del Racó del Camí.
6: Mentrestant, l'orquestra que ve, que és una orquestra de 20 persones, ens acompanyaran de música que hem escollit entre tots per la pujada, que entenem que és l'acertada. Després pujarem aquí dalt,
7: ficarem cadires aquí perquè puguen apreciar des d'allí la posta de sol i l'eclipse, i musiqueta de fondo, això sí, i per a poder disfrutar més que res d'este moment, bé, de lo millor possible i recordar-m'ho tota la vida.
5: A Lleida Ciutat ja no queden habitacions disponibles per aquell dia per menys de 200 euros. Julià Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
8: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipse, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja

0: i és doncs, per l'eclipsi doncs, aquest 12 d'agost, que òbviament doncs, farà que tinguem el càmping doncs, ja fa mesos que el tenim ocupat.
1: A la casa rural de Mas la Torre d'Aitona van rebre la reserva d'un grup d'amics d'Anglaterra ja fa un any.
2: Com veiem, a pocs dies per a l'eclipsi total de sol, la ciutat de Tarragona és una de les que registra les últimes reserves als hotels i càmpings.
3: Els equipaments arribaran a un ple tècnic amb una ocupació d'un 95%. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona explica que l'agost de per si ja és un mes molt bo i que precisament aquesta setmana de l'eclipsi sempre és la de màxima ocupació al territori. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica que els visitants tindran l'oportunitat de veure un fenomen únic i que tot plegat també els ajudarà a fer encara més promoció de la destinació.
5: Estem segurament en la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, ha succeït amb aquesta data. Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer, que tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
4: El mercat principal a la Costa Daurada a l'agost és el francès i el britànic.
2: I com estem descobrint aquestes darreres setmanes o fins i tot mesos, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost no només desperta l'interès dels aficionats a l'astronomia.
3: La previsió d'una gran afluència de visitants també ha obert la porta a un nou negoci per a alguns particulars, que han vist en aquest fenomen una oportunitat per treure'n rèdit econòmic. Des de Canal Reus, Alba Corchero.
6: L'eclipsi no només és un atractiu astronòmic, també ho és per les butxaques d'alguns dels nostres veïns i veïnes. Plataformes com Airbnb o Booking, però també Wallapop o Reddit, s'omplen d'anuncis de propietaris que posen en lloguer parcel·les, terrats i altres espais, amb vistes privilegiades per obtenir-ne un benefici econòmic. Tarragona, Reus, Cambrils o Salou són algunes de les destinacions més buscades en aquestes plataformes, on el turisme de sol i platja es combina ara amb l'astronòmic. Els preus poden ser molt diversos, des d'experiències que parteixen d'una vintena d'euros per només un parell de minuts, fins a propostes que arriben als 2.000 per una setmana ben completa. Una diferència que depèn en bona part de l'espai, la ubicació i els serveis que s'ofereixen. La creativitat també s'ha fet un lloc en aquest nou negoci. Més enllà dels allotjaments tradicionals, hi ha qui ofereix parcel·les particulars per instal·lar-hi una tenda de campanya i contemplar l'eclipsi. Però també hi ha qui posa a disposició dels interessats les seves embarcacions, tant al mar com als rius, per viure el fenomen d'una manera més especial. Tot plegat és una mostra de com un fenomen astronòmic excepcional també pot convertir-se en una oportunitat de negoci per als particulars que disposen d'un espai amb bones vistes. Això sí, abans de reservar és important assegurar-se que des d'aquell lloc l'eclipsi és realment visible.
2: Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit també ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del proper 12 d'agost.
3: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coll d'ampolla que obliga a preservar al màxim la capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
7: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
8: El que ens preocupa més és l'AP7 quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
7: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre l'estratègia se centrarà a gestionar

0: proporciona les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
1: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim 4 vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes 4 sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes 4 vàlvules, diguem-ho així, no? 4 aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
0: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
2: Veure aquest eclipsi solar també requerirà prendre algunes precaucions, i és que els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles. De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens ho explica Núria Perera.
3: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
4: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12-2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipse, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
3: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
5: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
3: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
2: Parlem ara de la meteorologia. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
6: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, o els 45,1 litres al Lac Redon o els 21,1 litres a la Seu d'Urgell. També va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
2: També hi va haver afectacions a les carreteres. La C-13, per exemple, va patir diverses incidències a Rialp per un arbre que va obligar a tallar la carretera en sentit sorra. Llavors sí, per la caiguda de 4 arbres amb afectació total de la circulació, o a Espot, amb la carretera tallada per l'aportació d'aigua d'una torrentera.
6: La C14 també va patir problemes a Organyà, a Montall, en tots dos sentits al túnel dels Tres Ponts, i a la Ribera d'Urgellet, a Montall del túnel de Montant. Finalment, la Nacional 145, un despreniment de roques a les valls de Valira, va ocupar tota la calçada, i a la Nacional 260 un arbre va caure a la via d'Isòvol. Totes les incidències registrades a les vies principals han quedat resoltes i la circulació s'ha restablert amb normalitat.
2: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
6: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
2: El Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
6: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
2: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries al Plater. A les Terres de l'Ebre se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
6: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
7: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
2: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions. Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
6: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9, al quilòmetre 11 de la BV-3008, entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
2: I encara més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
6: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
2: Obrim ja el bloc cultural i parlem de Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Parrot i el quartet han presentat el disc El frec i la bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra, que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'avui dissabte, d'ahir dissabte, ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas del Festival Peralada, que ha acollit aquesta nit a l'Església del Carme un recital líric protagonitzat per la soprano Sara Blanc i el tenor Michael Spires, amb Julio Zappa al piano.

0: El concert ha situat el Bel Canto com a eix d'un programa que ha recorregut l'òpera italiana i francesa, la sarsuela i la cançó, amb obres de compositors com Rossini, Puccini, Donizetti, Ambrosi Tomàs, Sorazábal, Chapi, Jiménez, Nieto i Panella. Entre els moments més destacats del recital hi ha hagut les interpretacions conjuntes de Caro Elisir Sei Mio i de l'Elisir d'Amore i Torero Quiero Ser del Gato Montés, que han posat en relleu la versatilitat, el virtuosisme i la teatralitat dels dos intèrprets.
1: I seguim amb cultura, en aquest cas la cultura popular de Palafrugell, que viatjarà fins a Suècia. I és que la soprano Eva Ribas i els gegants del municipi del Baix Empordà formaran part de la delegació catalana que participarà a la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk.
0: Es farà la setmana vinent, de divendres a diumenge, a Estocolm. Ens l'informa des de Ràdio Palafrugell Ferran Castelló.
2: La trobada reunirà 42 grups i prop de 1.200 participants per mostrar la cultura popular catalana a la capital sueca. Eva Ribas hi participarà com a membre del cor de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que farà 6 concerts durant tot el cap de setmana.
3: No t'imagines que hi ha tantes coses diferents de cultura catalana i en un cap de setmana, és que t'impregnes, clar, jo havia ballat molts anys a l'Esbart, d'ensaire de Palafrugell. Clar, és que ho veus tot, no? Els esbars, les castellers, tot.
2: També hi participaran els gegants de Palafrugell, que celebren enguany el 30è aniversari de la colla, com destaca Miquel Muñiz.
4: Estem molt emocionats de poder anar fins a Estocolm amb els gegants, representant el fet geganter de les comarques gironines i també el nostre poble. I això que ens fa molta il·lusió poder participar en aquest aplec internacional.
2: En els darrers mesos, la colla també ha participat en intercanvis a França, al País Basc i l'Aragó.
1: Són les 2:21, moment de passar als esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb futbol perquè el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia Julia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià, amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal destacant el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
6: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
7: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé, la veritat que ha sigut una sorpresa per tots i res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest matí ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: Per la seva banda, l'Espanyol també va perdre l'últim amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
8: Joder, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso del tema del árbitro porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: I també va perdre va ser l'Espanyol femení en un altre amistós també jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol Perico el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
9: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Més amistosos en aquest cas d'equips femenins per a aquesta tarda a les 6 Barça B, Europa en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I el torneig d'històrics del futbol català, Badalona i Europa, jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el vuitè títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
10: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a un i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscarà el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem precisament Nil Ruiz, porter dels Arlequinats.
11: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així. Llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil, competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra, perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La penya ha anunciat el segon fitxatge de la temporada per a l'equip femení a la Lliga Challenge.
0: Si ahir confirmava la pivot nord-americana Alana Ros Micheus, avui ha estat el torn de l'aler catalana del Lima Horta Emma Trawali, que signa per una temporada.
1: I acabem amb ciclisme perquè avui s'acaba el Tour de França.
0: La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua setena a la general a 5 minuts i 5 segons de la nova líder, la neerlandesa Demi Vollering. S'ha imposat a Niça i arriba a l'última jornada amb 8 segons de marge sobre la polonesa Kasia Niewiadomo. Blasi, a més, es manté en la segona plaça de la classificació de joves a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Antonia Neidermayer.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
14: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
15: ¿A que sí?
14: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
13: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
16: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
13: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
17: ¡Impacto inminente!
13: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
18: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
19: ¿Cuánto tiempo?
20: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
13: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
21: ¡Tiburón!
22: Todo va a salir bien.
23: Se
15: Sabies que... El parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda. Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
12: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que ha començat i avui estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen.
0: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
1: Repassem ara les altres notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
1: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
19: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada el matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. Aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
1: Per la seva banda, el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
1: I en successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
0: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. L'eclipsi, això sí, si una cosa ha portat i està portant, és negoci. Per exemple, allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials i úniques la nit del 12 al 13 d'agost.
0: En localitzacions com la ciutat de Lleida o poblacions properes, els allotjaments han penjat el cartell de ple. L'increment de visitants s'ha notat molt en els preus. Passar la nit els dies 12 i 13 d'agost a la plana de Lleida en un hotel costa 3 vegades més del que costaria habitualment a ple mes d'agost. Ens l'informa des de Lleida Televisió, Judit Montoy.
21: La llau de visitants per veure l'eclipsi ha disparat el preu de l'estada a la capital del Segrià, on la majoria d'hotels ja han penjat el cartell de complet.
22: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% motiu de l'eclipsi.
21: Els allotjaments rurals de les poblacions properes també han notat l'increment de les reserves per a aquest fenomen astronòmic. És el cas del Mas Torre Roca i Tona, on ja ho tenen tot reservat des de fa un any.
2: La casa rural que tenim té 3 habitacions, és per 7 persones. Nosaltres ja fa un any que tenim la reserva feta per aquesta setmana de l'eclipse i són estrangers.
21: Anglaterra o Suïssa són algunes de les procedències dels turistes que s'allotjaran a la zona. Ara totes les mirades estan posades en el temps, a la recerca d'una meteorologia que permeti gaudir plenament de l'espectacle.
1: Aquest fenomen de l'eclipsi del proper 12 d'agost també ha fet néixer iniciatives curioses i singulars. És el cas d'un forn i pastisseria del Vendrell que ha creat unes postres exclusives inspirades en aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: El pastís creat al Vendrell té diferents capes que van en consonància amb tan magne esdeveniment, recreant la lluna cobrint el sol. Ho explica la responsable de la pastisseria Passions, Míriam Esplugues.
4: Que se'ns va acudir és fer servir una galeta sabler que aboca aquest sol, després el farcim d'una marmelada que fem nosaltres amb préssec de l'Ordal, que representa una mica la lluminositat que s'eclipsarà, i a sobre hi hem posat el brownie, que és un brownie fet amb xocolata del 70% i a nous, i que a més ens dona aquesta textura que recorda una mica els cràters de la Lluna. I llavors el conjunt ens representa una mica aquest eclipsi més dolç.
3: Són unes postres exclusives de les quals se n'ha fet una edició limitada i que només es podran adquirir fins la setmana que ve.
4: Creiem que és una proposta molt xula, una manera d'acabar aquest sopar del dia de l'eclipsi recordant el moment que s'haurà viscut una estoneta abans.
3: Una creació que posarà el punt dolç a una jornada tan esperada per a molts.
1: I per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i cap a Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
0: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coll d'ampolla que obliga a preservar la màxima capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
23: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
24: El que ens preocupa més és l'AP7 quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
23: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
24: A l'Ebre què pensem? A l'Ebre tenim 4 vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes 4 sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes 4 vàlvules, diguem-ho així, no? 4 aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
23: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
1: Veure aquest eclipsi també requerirà prendre algunes precaucions. Els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles.
0: De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens dona tots els detalls, Núria Parera.
6: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
7: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipse, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
6: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
8: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
6: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
1: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, els 45,1 litres a l'Agredon o els 28,1 litres a la Seu d'Urgell. També hi va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
1: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un altre avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
1: Parlem ara del Plater, perquè el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions a aquesta eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
1: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries a aquest Plater. A les Terres de l'Ebre, per exemple, se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
0: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
9: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
0: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop també finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions.
1: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
0: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 al quilòmetre 11 de la BV-3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: Més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
0: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
1: I encara més successos perquè els Mossos investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris a Barcelona, segons ha confirmat la CN, de fonts policials. L'incident s'ha produït minuts abans de les 5 d'aquesta passada matinada al carrer d'Almansa i no consten ferits.
0: Precisament en aquest mateix carrer de Nou Barris va morir dijous passat un home per ferides d'arma blanca. Segons les primeres informacions, els Mossos no relacionen els dos fets i apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i deixant abandonats dos vehicles a la zona.
1: Entrem ja en crònica local i comencem parlant de salut. Un estudiant de batxillerat gironina, la Irene Castro Ruiz, ha dedicat el seu treball de recerca a la síndrome de Leigh, una malaltia neurològica mitocondrial minoritària que pateix la seva cosina de 3 anys, la Martina.
0: Aquesta síndrome afecta el sistema nerviós central, fet que li pateix que tingui una manca d'energia que produeix grans dificultats per poder dur a terme qualsevol activitat del dia a dia. Ens donen tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
10: La Irene ha estudiat l'efecte que té l'equinoteràpia, que es tracta d'un ús complementari de cavalls, com a animals que ajuden a millorar la salut física, emocional i social dels pacients. I com bé explicava a Televisió de Girona la Irene, aquest tipus de tractament pot tenir un paper molt important per la lluita contra malalties que afecten el sistema nerviós.
11: Bueno, el cavall produeix un moviment tridimensional que és el mateix que nosaltres fem quan caminem, llavors genera uns impulsos, activa doncs, el tronc i ens, doncs, això ajuda també doncs, a poder caminar millor.
10: Amb tot, el gran objectiu és poder donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària que afecta la seva cosina Martina i també conscienciar sobre l'existència de tantes altres malalties mitocondrials que, en ser poc conegudes, a vegades costa trobar ajudes.
1: Seguim parlant de salut, en aquest cas de la cutània, perquè fer-se fotografies de la pell un cop l'any pot ajudar a detectar a temps possibles lesions.
0: És una de les recomanacions dels dermatòlegs davant l'augment sostingut dels casos de càncer de pell. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
14: El càncer de pell creix un 4% cada any i ja és el tumor més freqüent a Catalunya. Tot i això, més del 80% dels casos es podrien prevenir amb bons hàbits. Evitar el sol durant les hores centrals del dia, cobrir-se amb roba, barret i ulleres i fer servir crema de factor 50. La detecció precoç també és clau. Escoltem el dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, Alejandro Lobato.
16: El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. Jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no.
14: Cal consultar el metge davant d'una piga que canviï de forma, mida o color, que tingui les vores irregulars o si apareix una lesió nova i diferent de la resta.
1: Canviem ara de tema, parlem d'agricultura. L'allotjament de turisme rural Mas Palou incorpora un ramat de cabres al seu projecte. Un dels aspectes més destacats d'aquests ramats és la seva contribució a la prevenció d'incendis, i és que en alimentar-se del sotabosc, les cabres ajuden a reduir la vegetació acumulada i a mantenir els espais forestals en millors condicions.
0: Segons expliquen els responsables, el ramat és capaç de netejar prop de 2.000 metres quadrats de terreny en només 4 dies. Des de Ràdio Vilafranca, Mireia Romeu.
13: Conèixer de prop la vida d'un ramat de cabres, descobrir la feina del pastor i tastar els formatges elaborats. Aquesta és la proposta del ramat Mas Palou al Pla del Penedès, una iniciativa que vol acostar la ramaderia extensiva a tots els públics a través d'una experiència en plena natura. Les visites permeten acompanyar el ramat durant una passejada pels terrenys de la finca, mentre els participants coneixen el funcionament del projecte i el dia a dia de la cura dels animals. L'activitat finalitza amb un maridatge de formatges artesans elaborats amb la llet de les cabres. L'activitat està pensada per tots els públics, des de famílies amb infants fins a persones interessades en la natura, el món rural o l'elaboració de productes artesans.
15: Nens de 3-4 anys ho passen pipa, no?, perquè de cop és tot un món que se'ls desperta, no?, i que són petits pastors. Després han vingut gent més adulta, no?, i és aquest punt de dir, ostres, el Penedès no només es fa vi, sinó que també hi ha animals, no?, i que tenim una sort de viure on vivim.
13: Amb aquesta iniciativa, Mas Palou combina la divulgació, la producció artesanal i la gestió sostenible del territori, oferint una activitat adreçada tant a famílies com a qualsevol persona interessada a conèixer de prop el món de la ramaderia extensiva.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquesta nit passada al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Parrot i el quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'aquest dissabte ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça, que no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal han destacat el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
3: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
4: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest mateix ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: I per la seva banda, l'Espanyol també va perdre, en aquest cas, el seu darrer amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
5: Jode, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo tropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso del tema del árbitro porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la liga y vamos a ir a por ello.
1: L'Espanyol femení, per la seva banda, també va perdre en un amistós jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol perico el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
6: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Aquesta tarda tenim més amistosos de futbol femení. A les 6, Barça B, Europa, en aquest cas a porta tancada, i a les 7, AM, Espanyol B.
0: I els torneigs històrics del futbol català, Badalona i Europa, jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el 8è títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
7: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a 1 i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscaran el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem Nil Ruiz, porter escapulat.
8: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així. Llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra, perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: I a banda de l'històric, ahir dissabte de molts amistosos de pretemporada. Repassem els resultats.
0: Girona B i Barça Atlètic van empatar a 1. Peralada va quedar 1 i el Terrassa en va marcar 2, guanyant els de la capital de al Vallès Occidental. Fundació Grama 0, Manresa 0, Tona 0, Espanyol B també 0 en un altre empat, i Cornellà 1 i Cerdanyola 1, també un empat. En aquest cas, victòria del Mollerussa davant del Fraga, i el Sant Cristóbal Muntanyesa també van empatar 1, igual que van fer el Nàstic i el Girona. Precisament d'aquest partit escoltem a Xisco Campos, entrenador dels tarragonins.
9: Avui han donat una passa endavant i crec que ets donat l'enhorabona, perquè crec que era el que li donàvem l'estaf i ho han fet tal i com el nen han demanat. Per tant, molt contents i feliços de seguir donant passes endavant, que crec que és important en aquestes altures.
1: Per aquesta tarda encara hi haurà un parell més de partits de pretemporada: a les 7 Calafell, Fundació Grama, i a les 9 Olot, Sabadell. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Aquest estiu... refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia.

Podríem dir que és una falca dedicada a tots aquells que enyoren unes vacances, que enyoren en el mar. Nosaltres la portem al mar, a la platja, a casa teu, en unes gavines i a la fresca de la roba. La música comença aquí. I la festa de l'estiu, la festa musical d'aquest estiu que proposem, una festa musical pel record. En el primer tema que et proposem escoltar, Juan Luis Guerra, La Virilovina.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: I continuem endavant amb la nostra música d'estiu i ara us proposem un tema que va, es va editar, es va posar a la venda, després...

I recordant aquells èxits de fa algun temps que també ens agradaven i ens agrada molt, recordant els brincos i aquell sorbito de xampany.

aquest estiu. Oh, quina calor que fa! Refresca. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Aquest estiu. Oh, quina calor que fa! Refresca. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

aquest tema que acabem d'escoltar, un tema instrumental, ah, que no sabeu com s'anomena. Doncs ni més ni menys que ho porta el nom de l'estació que estem.

I continua el nostre programa ara gaudint de temes de l'any 2000, per exemple un que estem segurs que l'heu escoltat moltes i moltes vegades. Bomba!

0: fotos.
1: I continuem en la línia que hem obert en aquest programa, música rigorosament de l'estiu. Raúl, Sueño su boca.

0: Raül, i 4 èxit del 2000, també en el 9 Vega i en aquell número 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: I continuem en un dels habituals de la música de l'estiu de fa anys. Concretament, us estem parlant de King Africa, en la seva versió que fa de Paquito el Chocolatero.
1: ¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero!

0: avec moi.
1: I per acabar ens anem en una discoteca d'Eivissa i ens posen allà un tema que volem fer, l'americà.

amics i amigues, i tots fent no l'americà, sinó el català, que és el que som, no? Doncs us hem de dir adéu-siau fins al proper cap de setmana, que puntualment a la vostra sintonia preferida i a la mateixa hora, si vosaltres voleu, ens retrobarem. Nosaltres hi serem. Que tingueu una bona setmana.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat. L'embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'embalat, un programa per fer-te somiar en la música.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Peça musical d'Aerosmith, tota una novetat amb Youngblood i aquest Wild Woman.

0: 107.3 FM.
1: Y decídete, mi amor.
2: Un, dos, tres.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh yeah, bebé.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvinguts i benvingudes amb una nova edició del nostre espai. Estem amb el Club del Country. Sí, ja ho sé, el programa 2041 l'hem començat molt rock and rolleros, i és que s'acaba d'editar, bé, de fet, quan comencem aquest espai, s'ha editat a finals del mes de juny de 2026 un recopilatori amb el bo i millor d'en Bob Seger i el seu grup d'acompanyament de Silver Bullet Band. L'àlbum es diu Sweet Summertime i és una col·lecció dels seus millors temes, dels més icònics, d'aquells temes que s'han convertit en llegenda, d'aquelles balades nostàlgiques que ens ha portat a través dels anys, com per exemple aquesta meravellosa peça All Time Rock and Roll, o cançons que en veu d'una altra també es van convertir en èxit. El 1978 va publicar el seu àlbum Stranger in Town i va haver-hi diversos senzills que van ser èxit, com per exemple l'Still the Same, el Hollywood Nights o la balada We've Got Tonight, que anys després, el 83, versionarien Kenny Rogers i Sheena Easton, arribant al número 1 de les llistes de música country. Aquest és el tema que recordem d'aquest àlbum.

personatge històric, sens dubte, de la música en general, del rock, del Heartland Rock, del Roots Rock i també, com no, del country, tot i que això de manera més de passada o en versions de les seves cançons. Bob Seger va néixer com Robert Clark Seger el 6 de maig de 1945 a Detroit, a Michigan, i és un dels més grans excepcionals intèrprets de tots els temps. Podríem parlar també de la música country amb ell quan, per exemple, ens va portar aquesta cançó que hem escoltat, aquest We've Got Tonight, que més tard a la veu de Kenny Rogers i Gina Easton es convertiria en un número 1, però també cançó com aquella d'en Ronnie Crowell, el Shame on the Moon, que va ser el més gran èxit de Bob Seger, de Silver Bullet Band, amb un número 1 a les llistes de l'àlbum contemporani, i després va ser un excel·lent número 1 també a les llistes de música country. Va arribar al número 15 a les llistes de country de Billboard en aquell moment. Recordem que també el 2023, quan ja estava retirat, va participar en la introducció de Patti Loveless amb el Country Music Hall of Fame, el Saló de la Fama de Nashville, cantant la seva cançó She Drew a Broken Heart, i després va participar la Patti Loveless amb un duet amb Bob Seger amb la cançó The Answers Is in the Question de l'àlbum de Bob Seger Face the Promise. Per tant, una música i una carrera excepcional que avui només hem resumit amb alguna cançó de les que formen part d'aquest àlbum, d'aquest Sweet Summertime playlist, com per exemple, i si la recordeu, aquest Against the Wind.

cançó fabulosa, de les millors de la història, sens dubte, que va aparèixer amb el seu àlbum original, que després va aparèixer també la banda sonora de Forrest Gump, el 1994, on va ser part d'una escena important de la pel·lícula. A més, molts artistes, com per exemple en Toby Keith, la va mencionar amb la lletra del seu senzill Wish I Didn't Know Now. Brooks and Dunn en va fer una versió, també ho va fer en el seu moment en Garth Brooks per aquell box set que va publicar el 2016, o van fer també amb el seu àlbum de debut, els Highwaymen. En definitiva, que avui han recordat un dels grans, malgrat no ser de la música country, part fonamental de la música country, sí que és part indiscutible de la gran música americana. I ara recordarem una cançó, només una, de bluegrass de temps enrere. Un dels mestres eren Jim Irons, amb el seu grup d'acompanyament que es deien Shenandoah Valley Boys. Això va ser el tema que escoltarem i que portava el nom de I Cried Again.

En Barry Kirwan és un cantant irlandès d'Irlanda del Nord, nascut al febrer de 1986 a Omagh, al comtat de Tyrone. Un excel·lent cantant i bateria que va debutar amb l'àlbum New Beginnings i el senzill Keeping the Middle of the Road, versions bones, com a senzill de debut, i després amb aquell Up the Jive. Un artista que ens ha deixat molt bona música, siguin versions, siguin temes nous i populars seus. Dins els seus àlbums magnífics hi trobem, per exemple, aquest que avui repassarem i que m'encanta, aquest Barry Kirwan Moments, publicat l'any 2017. D'aquest disc hem escoltat aquesta versió esplèndida que feia d'aquest tema, escrit per Alan Jackson, Keith Stuhl i Robert Moura, que van registrar en el seu moment Clay Walker, If I Could Make a Living, o aquest The Dance.

meravella d'aquest segon treball discogràfic d'estudi d'en Barry Kirwan. Oficialment es va llançar l'1 de desembre de 2017 amb el segell discogràfic Rosette Records i va consolidar la seva posició com una de les grans promeses de la música country irlandesa després del seu aclamat debut, del qual hem parlat, editat l'any anterior. Cançons ideals per a pistes de ball, balades molt emotives, versions, cançons noves en escoltarem. També hi havia un duet amb un altre cantant nord-irlandesa, la Niamh McGlinchey, em penso que es pronuncia així, a la cançó If I Needed You. En Dominic Kirwan era el seu pare, va estar treballant molt de temps fent de bateria ell amb els concerts i amb els treballs del seu pare, un dels més grans artistes de tots els temps i més reconeguts, més estimats d'Irlanda, en Dominic Kirwan. Doncs en Barry Kirwan té molt bona tradició musical, n'ha après molt i val la pena recordar-lo amb àlbums com aquest o dels altres que hagi pogut editar. D'aquest disc, què tal si escoltem ara una de les cançons precisament que va portar-hi a terme i que feia aquesta barreja entre grans èxits? També hi havia, per exemple, el Chattahoochee d'Alan Jackson, Life's Worth de John Michael Montgomery, el Hey Soul Sister de Train i moltes d'altres, però també hi havia aquest Moments, Barry Kirwan.

Així estrenàvem aquesta cançó de juliol de 2026 amb el magnífic Jason Aldean en versió ràdio d'aquest tema que ens acaba de portar una de les seves cançons Anytime Soon, Jason Aldean. Anem a escoltar la música de Mighty Poplar, una formació característica de bluegrass acústica formada per virtuosos músics de l'escena americana. Ara parlarem d'ells, però mentre escoltem una de les cançons del seu àlbum de debut. Això es diu Loving Baby.

tot l'àlbum era tan íntim i personalista com aquesta cançó que ens aportaven, aquesta banda autèntica i composta per grans artistes com per exemple el membre de Watch House, Andrew Marlin, els de Punch Brothers, Noam Pickleney i Chris Eldridge, però també en Greg Harrison de Leftover Salmon o l'Alex Hargraves de Billy Strings. Per tant, una gent magnífica que varen portar a terme el seu àlbum de debut per Free Dirt Records l'any 2023, en el qual doncs obríem el disc amb aquesta magnífica peça, Distant Land to Roam.

disc dels Mighty Poplar va tenir una acollida excel·lent tant per part de la crítica com de la indústria musical. El seu més gran èxit va ser la nominació als Premis Grammy de 2024 en la categoria de millor àlbum de Bluegrass. Els mitjans especialitzats van lloar l'energia del disc i es va considerar una autèntica lliçó magistral d'acompanyament i d'harmonia d'aquest disc. Un disc que estava format íntegrament per versions de clàssics del folk, el bluegrass i la música d'arrel americana. La banda va decidir conscientment no incloure temes propis per homenatjar les seves influències comunes, com per exemple alguns dels temes que hem escoltat, aquest A Distant Land to Roam que acabem d'escoltar. Era un tema que recordem, era un dels clàssics en la històrica Carter Family. El Loving Baby del primer moment és un tema de la llegenda del bluegrass, l'intèrpret de banjo Ralph Stanley, o la darrera que escoltarem, que és una versió acústica del clàssic de Bob Dylan del 1964, aquest North Country Blues, la música de Mighty Poplar, el club de country.

Recordo quan el vaig conèixer en el seu moment, en Troy Kasdal, i vaig pensar quin jove vocalista i interessant, només tenia 3 anys menys que jo. Nascut el 1969 a Sydney, a Nova Gal·les del Sud, a Austràlia, és un dels artistes més llorejats de la música australiana. Cançons com aquesta, que pertanyen amb el seu primer treball discogràfic que va ser publicat en format de compilació, va ser l'any 2006, Almost Home. Ja en portava uns quants d'àlbums des d'aleshores, perquè n'havia publicat fins aquell moment 6 a través de Essence Records i també de Columbia, els dos primers. Cançons fabuloses, aquest tema m'encanta, aquest My Hometown que acabem d'escoltar. En Troy Kasdal va debutar, o va realitzar el seu primer senzill, el 1994. Es deia Dream Out Loud. Ben aviat va seguir el seu àlbum de debut, el Beyond the Dancing, el 1995.

ho deixem estar aquí perquè si no ens enrenyaran, ens passem d'horari. La música de Troy Castle Jolly amb They Don't Make Them Like That Anymore. Adéu-siau.

dimarts al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: suck outside the grains, you know what I'm talking about.
1: Molt bones, amants de la bona música. Ja som aquí una setmana més amb Rock en Flames, acompanyant-vos a la millor música. Us trobeu dintre de la sintonia de Rock en Flames, amb Joan Antoni Blanco.

El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això, i per molt més, que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames.

Ens apropem a la història contemporània d'Austràlia a través de la música d'una de les formacions més transcendents del Pacífic. Són Jotu Jindi, un col·lectiu musical el nom del qual significa mare i fill. Més enllà del seu valor artístic, el grup va destacar pel seu compromís polític. A l'any 1991, la seva obra es va convertir en un altaveu de denúncia global amb el llançament d'un tema que reclamava el compliment de les promeses governamentals sobre els drets territorials dels pobles originaris. A continuació, a Rock en Flames s'obre l'espai musical amb aquest document sonor i històric.

I ara al Rock and Flames ens aturem a Perth, la capital de la psicodèlia oceànica. Parlem del grup Pont, una formació que va néixer el 2008 i que lidera el polifacètic Neil Albrook. El passat mes de juny van publicar el seu 11è àlbum d'estudi, Terrestrials, un treball on canvien els llargs viatges espacials per la cruesa del post-punk i el pop rock australià, una autèntica evolució sonora que avui escoltem a fons. Som Pont a la ràdio.

Continuant amb l'altra punta del món, concretament a Freeman, a l'oest d'Austràlia, us parlo del grup Sancisco, un trio que porta des del 2009 facturant un indie pop lluminós, fresc i amb un aroma d'estiu que enganxa a la primera. Des d'aleshores no han parat d'evolucionar, combinant sintetitzadors, lletres de desamor i tornades superencomanadisses. Volem recuperar una dels seus grans èxits per omplir l'estudi de bona energia, així que pugem el volum, obrim les finestres i deixem-nos portar pel bon rotllo australià. Això és Sancisco i el seu tòpic i genial Aquar. A gaudir-ne!

I ara recordem la fulgurant carrera del grup Savage Garden. Sabeu que el duet de Brisbane només va necessitar dos àlbums d'estudi per vendre més de 23 milions de còpies a tot el món? Després de la seva separació l'any 2001, el seu llegat continua intacte a les llistes d'èxit. El tema que es va llançar a la fama internacional, poseu-vos còmodes i aquí teniu I Want You.

I ara estem entrant en territori clàssic. L'any 88, el grup de Sydney Divinyls publicava el seu tercer disc d'estudi, Temperamental. D'allà va sortir aquest tall contundent, carregat de ràbia i actitud, ideal per quan et sents contra les cordes, directe des de la història del rock. Aquí teniu la potència de Back to the Wall.

0: Save Me. Stay tuned on JukeCartel.com. We have got some new stuff coming out very soon.
1: I ara canviem de registre. Aquí tenim una d'aquelles cançons que et salven el dia amb tota la potència del rock alternatiu i la veu brutal de Toby Rahn. Així sonen el JukeCartel. Això és Save Me. Escoltem el rock en flames d'avui dedicat al rock australià.

0: Thank you so much, guys.
1: Aquesta és una de les cançons més intenses, fosques i teatrals de Nick Cave and the Bad Seeds, llançada l'any 1992 dins del seu aclamat àlbum Herring's Dream. La lletra descriu un viatge al·lucinant i violent en un submunt urbà ple de delinqüència, prostitució i misèria. Enmig del caos i l'horror de les estrofes, la dolça tornada Papa Won't Leave You, Henry funciona com una bressola reconfortant pel seu fill. Explora la culpa, l'herència del pecat, la brutalitat humana i la necessitat desesperada de protegir la innocència filial. La cançó avança amb un compàs acústic esclarat i picat que genera una atmosfera d'urgència i paranoia. Nick Cave passa d'un xiuxet amenaçador a crits desesperat, consolidant el seu estil de predicador gòtic. Nick Cave and the Bad Seeds.

I ara ens posem de ple en el rock alternatiu que va marcar els anys 2000. Des d'Austràlia, aquí teniu els Sick Puppies amb un dels temes més potents del seu disc Dress It As Live. Sonen tota la força. Anyway, but here.

I anem ara amb un d'aquells temes imprescindibles dins de l'escena índia australiana de finals dels 90. Un crit de rebel·lia ple de distorsió que parlava de nits d'excés i de referents com els Stone Roses, el senzill que ho va canviar tot per ells dins de l'àlbum Slide Outway. Aquí teniu el Jebedian amb el potent Year of Attention. Escolteu.

I ara viatgem en el temps cap als anys 70, directe des de la factoria del millor rock australià. A continuació, escoltarem un autèntic tresor musical de 1974. Ells són Buster Brown, la banda on va debutar el mític bateria d'AC/DC, Phil Rudd, abans de fer el salt a la fama mundial. El disc és pura energia, una barreja salvatge de blues i hard rock produïda per Lobby Lluit. Pugem el volum de la ràdio perquè ja sona el tema que dona títol a l'àlbum. Amb vosaltres, el gran Angry Anderson, a la veu. Això és Something to Say.

I allà, per anar acabant, abans de la nostra sintonia final, ens posem de genolls davant d'una de les bandes més de culte del rock alternatiu i el post-grunge dels 90. Ells són els Grispoon. Després de 3 dècades trencant els escenaris de mig planeta, acaben de llançar el seu últim disc, Whatever, Whatever, i estan de gira de celebració. Pugem el volum, connectem l'energia i anem a gaudir d'aquest tros de cançó. Grispoon.

Això ha estat una altra edició de Rock en Flames en Joan Antoni Blanco, aquesta temporada dedicat al rock australià. I ja sabeu que no puc marxar sense dir allò que deia Nietzsche, que la vida sense música seria un error. Gràcies i fins d'aquí 7 dies.

Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Glasja.

0: Molt bones, família. Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, fidels, per repassar la llista del Top 30 aquí a Vilafant FM. Ja ho tenim tot preparat per aquesta primera setmana d'aquest mes d'agost. Venim carregadíssims de bona música. A veure si combatim una miqueta aquesta calor tan bèstia que ens està acompanyant aquests darrers dies. Com sempre, la millor música estarà aquí amb vosaltres durant dues horetes. I començarem, com sempre, parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, som-hi. Primera novetat que entra molt forta és la nova de Chino i Nacho en companyia de Juan Magán i Luc Rayos de Sol.

reinterpretació d'aquesta famosa i conegudíssima cançoneta Rayos de Sol. Chino i Nacho, Henry Méndez, Juan Magán i Lucra. Més novetats, la nova de RUFV, Que te vaya bien.

0: Les novetats de la setmana, Chino i Nacho, RVFV i Duki, Karol G, Kid Boot i aquesta d'Isa en companyia de RVFV, muchacha. Novetats importants, novetats potents per aquesta setmana. I de les novetats, els que se'n van fora de la llista, el que ens abandonen.
1: Surten de la llista.
0: Aquesta setmana solament un ens abandona i és Avalon Roxton.

0: 9 setmanes fent-se costat a la llista del top 30 d'aquesta proposta Talking de Balan Roxton. I ara sí, ens anem a repassar la llista completa del 30 fins a l'1, començant des de baix de tot.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: Número 30.
0: I despeguem amb la primera proposta, Sopa de Cabra amb la Su.

0: fer sols.
1: Des del 30 començarà a desfilar la proposta de Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Sorpreses, que ens ha acompanyat durant 29 setmanes i el trobem ja al lloc número 30. Ens anem a escoltar el lloc número 29.
2: Número 29.
1: I és una proposta que entra molta força. Heaven on your mind. Caigo.

0: Heaven on Your Mind, la proposta de Caigo des del lloc número 29, vuitena setmana en llista, ocupant aquesta posició. Número 29 aquesta setmana.
1: Número 28.
0: Afrojack, David Guetta, Away Tonight, la veu de la CIA. Porten 15 setmanes a la llista, baixen des del 21.

0: Awake Tonight, la proposta de Sia, Afrojack i David Guetta.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 27.
0: Vinga, som-hi ja en el 27 de la llista i tenim novetat a la llista.
4: Novetat a la llista.
0: La peça és Jason Derulo, Mi Chico.

0: Novetat a la llista, així de bé sona aquest treball de Jason Derulo, com dèiem, entrant en llista al lloc número 27 aquesta setmana.
1: It's new.
2: Número 26.

0: Això és una mostra de les que pots aconseguir amb una cançó mítica com l'Enjoy the Silence, posat al dia per Silver Panda i Armin van Buuren. Segona setmana que ens acompanyen, ho fan des del 26 i ens anem un lloc més en l'aire.
1: Número 25.
0: Ozuna, que es va d'aventures.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 24.
2: Aquí sona la proposta feta per John Submidi Fate, la xica 305. Porten un grapat important de setmanes a la llista i a més van arribar a ser número 1. Sona el xica 305.

0: Es una chica 305, la proposta de Fate Submit, arribant a sonar la llista del top 30, com dèiem, al lloc número 24. Un esgranó més amunt, vinga, 23.
1: Número 23.
0: Maisac.

0: Let's go, la proposta al ritme del Dai Dai de Shakira i Burnaboy, baixant aquesta setmana fins al lloc número 21 i deixant-se ja a les portes al lloc número 20 per gaudir-ne de més bona música de Maluma.
1: Número 20.
0: Sí, sí, Maluma i Ryan Castro, Pala.

0: Esclar que sí, Toc Toc, Palaseca, Maluma i Ryan Castro des del lloc número 20 aquí a Vilafranca FM, repassant la llista del Top 30, gaudint de la bona música de la vostra companyia i com no d'aquesta calor que ens està matant de totes, totes.
1: Número 19.
0: Des del 19, la proposta ara sona de My Towers amb el seu Bizarre.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: El Bizarrap que sonava de mans de Mike Towers, com dèiem, ocupant aquesta setmana una bona posició, segona setmana que ens acompanya i té ganes de que ho triomfar. El saltem fins al 18, que et sembla?
2: Número 18.
1: És la Maria Becerra. Que ganes de comerte.

0: Maria Becerra, el seu èxit, Que ganes de comerte. Com dèiem, aquesta setmana arribant al lloc número 18 i ara és el moment de canviar totalment i radicalment d'estil musical. Passem a escoltar la música del 17 de la llista.
1: Número 17.
0: Tujamo.

0: Ah, sí, sona aquest treball de Tujamo, sonant a la llista amb molt de ritme i, a més, en tendència a continuar remuntant posicions, a veure si té sort i arriba força en l'aire al top 30. Continuem, deixem a Tujamo i ens anem fins al 16.
1: Número 16.
0: Henry Méndez, El Xiringo, en companyia d'Estiu 22.

Ah, esclar que sí! Estiu 22, Henry Méndez, El Chiringo, la proposta que ens ha deixat el lloc número 16, justament a l'hora d'entrar el 15 al mig de la llista, com portem ja 59 minuts al vostre costat. I això vol dir que estem pràcticament a la meitat del nostre programa i ens anem a escoltar la cançó que ocupa el lloc número 15. Ens anem amb Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Por fin, el fin de setmana, la setmana, Manuel Turizo, Elena Rose i aquest track que ens ha acompanyat al lloc número 14 de la llista. Saltem fins al 13 i ho fem amb una que triomfa moltíssim.
1: Número 13.
0: Lucho RK i Lola Indigo ens apropen al seu El Bachatón.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Continuem, més música que és nostra i ens deixem caure fins a la meitat, fins al 12.
2: Número 12.
1: Quién te ve.

0: Quien te ve, la proposta de Reels B des del 12, aquí a Vilafant FM, combatint la calor de la millor manera possible, escoltant la millor música possible. Saltem fins al lloc número 11, de mica en mica ens acostem al nostre número 1.
1: Número 11.
0: Sona My Towers, una namàs.

0: Un nana más, la proposta de My Towers, com dèiem, sonant directament al lloc número 11. Entrem ja dintre dels 10 primers de la llista.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
2: Número 10.
0: Som-hi, doncs, cap al 10 amb Anna Mena, Lola Índigo i el seu nou track que està triomfant moltíssim. Petit Oa.

0: Patito a la proposta d'Anna Mena, Lola Índigo, Lola Índigo, Anna Mena sonant, com dèiem, directament al lloc número 10 del top 30 i deixant pas a l'alt 9.
1: Número 9.
0: Vinga, més canya de la bona. La proposta és de Hagel.

0: Triomfa de veritat aquesta proposta musical de Hagel, sonant des del lloc número 9, Moving to the Sun, sisena setmana a la llista. I ens anem un lloc més en l'aire per una que porta 11 setmanes fent-nos acostat. Es tracta de la posició número 8.
1: Número 8.
0: J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez.

0: la peça de J Balvin, Ryan Castro, una a la vez. De poc a poc, de mica en mica, se van prenent la pica. La proposta que sona aquesta setmana directament col·locant-se al lloc número 8, porta 11 setmanes a la llista baixa des del 5 i ens anem un palet més en l'aire a escoltar el lloc número 7 de la llista.
1: Número 7.
0: Aquesta porta 6 setmanes a la llista i repeteix la mateixa posició, és Maladí.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Grande! Està molt de moda aquesta proposta i sona aquesta setmana directament des del set del Top 30. Ens acostem una mica més al nostre número 1 perquè la cosa està calentona de veritat, i és que l'estiu fa calor.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 6.
0: Vinga, canviem d'estil i ens anem a escoltar el Coco, el que fa 7 dies era número de la llista. Omar Kurz, que baixa des de la posició número 1, es col·loca aquest 6.

0: Coco Loco, la proposta al ritme de Marc Urts, el seu Coco, com dèiem, des del 6. I ens anem a la superreina del pop.
1: Número 5.
0: Madonna en companyia de Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: En companyia de Sabrina Carpenter s'ha colat la Madonna i aquest el seu track, Bring Your Love. 9 setmanes a la llista, pugen des del 10. Està força bé la cosa, eh?
1: Número 4.
0: Vinga, ens acostem al número 1 i ho farem en Siderland i el seu

0: Siderland col·locant-se en el lloc número 4 de la llista i ens anem cap a escoltar la música de Gordo.
1: Número 3.
0: S'ha fet un forat a la llista amb el seu Loco Loco i ho fa directament en el 3.

0: I Want You, la peça del Loco Loco Gordo, que ens acompanya, com dèiem, en el lloc número 3 de la llista. Porta 5 setmanes fins al costat, rebateix la mateixa posició que fa 7 dies. Lo mateix que el següent, Jay Wheeler, de Lejitos, torna a ser número 2 de la llista. Aquí a Vilafant FM, com estem ja arribant a punt de conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 2.

0: Jay Weller, de Lejitos, lloc número 2, ens deixa les portes del nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: I sona Quevedo i Nueva Línia, El Golpito.

0: Vale.
1: Així és com sona el nostre número 1 de la setmana, aquesta peça de Quevedo i Nueva Línia, Al Golpito. I després de conèixer el número de la llista, anem a fer la repassada de les 10 primeres posicions. Què et sembla? Som-hi, doncs. Comencem des de la posició número 10. Music Power. En el 10, la proposta és de la Mena i Lola Indigo, el seu treball petitó. Una peça que porta molt poquet a la llista, però que té tendència a arribar molt més en l'aire perquè les votacions a 6 ho estan decidint. Un més en l'aire, a la posició número 9, la proposta de Hagel, Moving to the Sun. Aquesta també té molt de recorregut, té una bona tralla i té unes quantes setmanes de fins a costat. Ens deixem caure fins al lloc número 8 amb Balvin i Ryan Castro, una a la vez, onzena setmana a la llista, baixa des del lloc número 5. En el lloc número 7, Malachi. Aquesta es manté la mateixa posició, ni puja ni baixa, s'ha quedat estàtica. Baixant des del lloc número 1 fins a aquesta posició número 6, Omar Kurz amb el seu Coco. Ha estat dues setmanes número 1 de la llista i ara cau fins a aquesta posició número 6. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 9 setmanes a la llista, remunten del 10 fins al 5, 5 amunt. En el 3, repetint, Loco, Loco, Loco, la peça, la proposta de Gordo. En el lloc número 2, Jay Weller, també repetint el lloc número 2 de la setmana passada, 9 setmanes a la llista amb el seu De Lejitos. I el nostre número 1, sense cap mena de dubte, és la peça que m'haguem d'escoltar. Aquest nou track, aquesta nova proposta de Quevedo, que darrerament està fent moltes col·laboracions, aquesta vegada ho ha fet en Nueva Línia i el seu Al Golpito.

0: Parlem ara de les novetats a la llista. Les novetats d'aquesta setmana.
1: Entra en llista.
0: Solament una novetat, i ho fan el 27.
2: Número 27.
0: La proposta de Jason Derulo.

0: comença a formar part de la llista aquesta setmana, ho fa des del 27, aquest treball de Melody en companyia de Jason Deluro i DJ Goja, Mi Chico. I si tenim un que entra al llistatge, vol dir que tenim un que se'n va fora de la llista, un que ens abandones, clar que sí.
1: Surten de la llista.
0: L'únic que marxa és Avalon Roxton amb el seu Talking. N'hi ha estat molt poquet, eh? Solament 9 setmanes a la llista.

0: Així de bé sona aquesta proposta de Balan Roxton, el seu Talking. Malauradament ens abandona aquesta setmana. I ara parlem de les novetats de la setmana. Què et sembla?
1: Novetats de la setmana.
0: En tenim una colla, la primera de Kid Boot, amb el seu Celosa.

La recordes? Nova posada de llar, nova posada per aquest 2026 d'aquesta proposa amb la qual participa Lucra. I per acabar, la darrera novetat, Àsia, RVFV.

I amb aquest treball musical de JRVFV marxem. Acabem recordant que el nostre número de la setmana és Quevedo, nova línia, El Golpito. Tornem d'aquí 7 dies. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passeu, família!

Hola, soc Josep Palmada i aquí a Ràdio Vilafant FM obrim una nova edició de l'Enred Hop Blues, com sempre, amb tota l'actualitat del món del blues nacional i també internacional.

0: Hola, aquí en el Rejo Blues. Avui heu volgut obrir el programa Mal Dual, cantant, guitarrista i compositor des de Múrcia. Ens arriba amb aquest nou senzill en el 2026, una novetat que esperem que sigui formi part del seu proper treball en discogràfic, en Revolution. És la cançó que hem escoltat. Ell ens presenta molt de rock and roll clàssic, també tocs de blues i de rockabilly. En aquí s'acompanya diferents músics, de Mila Rodríguez a la guitarra, Mario López al sax baríton, també el piano, en Leo en Vacas al baix i en Guille Sánchez a la bateria, i col·laboren diferents músics, entre ells en Danielo al saxo baríton, i també hi ha la presència d'en Sergio Valdivieta, en Débora Ayo i en Kiki Tornado, presentant aquest en Revolution avui aquí en el Rejo Blues, obrint amb el Dual.
1: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.

Déu-n'hi-do, 7 minuts intensos amb aquest Bourbon Street Parade. Forma part del treball discogràfic Nola Vibe Spain del 2025, de la mà del baterista Joe Lastier i també l'acompanya el músic Joe des dels Estats Units i en Carlos Childe des de Galícia. Es mouen amb so de New Orleans, amb un so fantàstic, com hem pogut comprovar en aquesta gravació. Si us sembla, l'escoltem amb un altre dels temes, el Basin Street Band Blues.

Bashing Street Blues, de la mà de Joe Lastis, New Orleans Sound, més Carlos Childe. Junts han fet aquest treball discogràfic, el Nola by Spain, avui presentant-lo amb un molt bon so de la zona de New Orleans, de la mà d'aquest baterista, Joe Lastien, una gran banda i la companyia evident del músic espanyol des de Galícia, en Carlos Childe, amb la seva música, amb els seus instruments, i presentant també molt bones propostes. I Get the Blues When It Rains, per tancar la presentació amb aquesta peça.

Aquesta és una altra de les novetats aquí en el Red Hot Blues. És la música del bluesman Murali Cornell. Des d'aquest Deep Blues, un àlbum del 2026, hem començat amb aquest Baby Please Don't Go, tot un clàssic de B. Joy Williams. També fa una versió de Scamter Blackwell. El tema és el Kokomo Blues.

0: got the blues.
1: Red Hot Blues presented by Giuseppe Armada.

Muriali Coryell, versionant en aquesta ocasió Sugar Mama Blues de Tampa Red. Des del Deep and Blues, el nou àlbum del 2026 d'aquest músic, presentant les seves cançons. Anem a escoltar una altra de les propostes per tancar la presentació. It's Nobody's Fault But Mine, aquí en el Rehob Blues.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, hi ha compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada Rejo Blues. Estem en sintonia del Rejo Blues i ara us vull presentar una cançó, un senzill del 2024 de les Cherry Sisters Band. És una formació vocal femenina de l'Alt Empordà. Es mouen amb el jazz, swing, bebop, música negra, és el que ens presenten en aquestes seves diferents actuacions en viu i en directe. Aquí, qui són? Sílvia de la Vega Jiménez, a la veu, la Joana Nowasvik, a la veu també, la Silva Castro, a la veu, i els acompanyen grans músics com en Raül Marc Portell, al piano, en Dani Paul Rubio, a la bateria, i en Jordi Rosell, al contrabaix. Si us sembla, els escoltem des de l'Empordà, les Cherry Sisters Band, amb aquest Be Mirror Beast Du Shine, una cançó de les Andrew Sisters.

0: No us perdeu el seu directe, les Cherry Sisters van amb aquest tema, el Bei Mir de Bist Du Es Schoen, un tema de les Andrew Sisters, Sylvia de la Vega Jiménez a la veu, Joana Nowaksk a la veu també, i Sílvia Castro posant també la tercera veu en aquesta gravació, i com no, excel·lents músics, en Raúl Marc Portell al piano, en Dani Palou a la bateria i en Jordi Rossell al contrabaix. Avui també aquesta proposta aquí en la sintonia, com sempre, del Rejo Blues.
1: Red Hot Blues Radio Show presented by Joseph Palmada.

Electric Lady Look, el Rots, el seu EP del 2025, una banda que va néixer el 2023, es mouen amb el blues, el soul, el rock, folk, música americana. Al capdavant de la banda, en Paul Cardona, a la veu i a la guitarra, hem escoltat aquest I Won't Let You Fail. Un altre, el tema és el Dirty Face.

Una altra de les cançons que us vull presentar també d'aquesta formació, Electric Lady Look, amb aquest Rods, com us he dit, en Paul Cardona, la veu i la guitarra, en Ruben Alcázar, al baix, en Mickey Grau, a la bateria, Albert Greenline, a la guitarra, i Àlex Teixidor, al Hammond. Ara us deixo amb aquest Nobody Like You.

I per tancar la presentació d'aquest àlbum dels Electric Lady Luke, anomenat En Rots, editat en aquest EP, publicat en el 2025, Drive Along the River.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandeblues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir-hi la teva o si sou d'una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a l'email redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues, en Josep Palma.

Better Woman és una de les cançons que forma part de l'àlbum Good Soul de la mà de Charles Tinner. Ell ens presenta gospel, jazz, funk, blues, tocs de soul també en les seves gravacions, com aquest tema, el Don't Bow Me Numb. Un tema tranquil, baixem el ritme.

Charles Tinner, així sona una de les seves cançons des del Good Soul, nou treball discogràfic en el 2026. Tenguem la presentació amb aquest Don't Let Devil Ride.

0: Més blues internacional, el tornen d'aquest cantant i guitarrista, ens arriba directament des dels Estats Units presentant la seva música, és en Alex López, en Retro Revival. He començat tot i escoltant aquesta proposta, a Loving You, Game Me, The Blues. Si us sembla, seguim amb una altra de les cançons que hi ha d'aquest compositor, guitarrista, cantant i, com sempre, en sintonia del teu programa.
1: You are listening to the Red Hot Blues, your radio show since 1996.

Tornem a formacions nacionals, aquest power trio de blues rock Extra Mile. Ja els hem escoltat anteriorment, això és un EP del 2025 que porta el seu nom. Aquesta banda va néixer el 2023, molt de blues rock, moltes influències de grans clàssics del blues i de la música rock també en general, i hem començat amb aquest en Get Up. Un altre, I Am Going See. Això és el Rojo Blues.

Com sempre, aquí en el Rejo Blues, combinant els diferents estils de blues, de música negra, propostes variades, combinades amb el blues més tradicional, evidentment, que és el que també sona molt aquí en el programa. Ara tocava escoltar aquesta banda, els Extra Mile, amb aquest seu nou EP del 2025. Com us he dit, una formació que es mou en el món del blues en rock. Ells són en José Ternero, a la veu i a la guitarra, a Miguel Monsalve, a la bateria, i en Pedro Ríos, al baix. Aquest power trio de blues rock, avui presentant-lo novament amb aquesta altra novetat aquí en el programa. Tenim la presentació amb aquest Reckless Blues.

Déu-n'hi-do, així de bé sona la darrera formació que sonarà avui aquí en el Rejo Blues de British Blues Casting Corporation, la banda del cantant i guitarrista Bob Graham. Signs and Sinners, així s'anomena aquest treball discogràfic, és l'últim que ell ha gravat i ha produït el 2025, i hem començat tot escoltant aquest Ain't Got the Blues, una molt, molt bona proposta musical d'aquest músic que ara ens en fa un altre dels temes que hi ha en aquest treball en discogràfic avui aquí en el Rejo Blues. Us deixo amb aquest tema anomenat It's Hard Too Much.

I don't know how it get by. Ens ha servit per tancar la presentació avui de la banda d'aquest gran cantant, guitarrista, productor, en Bob Cranham, de la banda que ell ha creat, els The British Blues Casting Corporation, des del Regne Unit. Ens ha fet aquesta presentació d'aquest Saints and Sinners aquí, en el Rehob Blues, per tancar aquesta edició. Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Doncs sempre aquí, a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Rehob Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Rehob Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: dels caps de setmana picat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i